0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Escolta, Sicat.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

pis que en un cap de setmana faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguanta ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores no suposa, segons Donald Trump, un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per a un acord de pau. Les versions sobre què ha passat a l'estat d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petroler i un mercant iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat tres destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. A continuació, la Casa Blanca ha atacat posicions del comandament iranianes en terra ferma.
1: Ucraïna ha violat l'alto el foc unilateral de 2 dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta mitjanit. Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de 2 dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
3: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que 4 sindicats d'ensenyament han alertat d'infiltracions de Mossos en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega, el cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries.
1: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
3: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
4: We are not accepting that kind of...
5: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Groc i a X ara fa un temps.
3: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
1: Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Per tant, es perdrà el Clàssic. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
3: El Barça, Stesne, ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
1: I a l'Espanyol, 3Cat Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu que actualment està de baixa.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que dia sí i dia també els ruixats ens visiten. Durant el matí de divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures avui es mantindran sense canvis. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Berga el sol sortirà a les 6:40 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 19 minuts.
0: Lara Garcia, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una frase d'Enrique Iglesias, ja que avui és el seu aniversari, i diu: l'amor és el més important que tenim a la vida. Sense amor no som res.
0: Escolta, va estar molt bé aquesta frase. Primerament, felicitar-vos perquè ahir m'han dit que veu fer un programa. Escolta, puc agafar-me vacances quan vulgui, ja.
1: Sí, sí, sí. Amb això no has de patir, però tenim un bon mestre.
0: Sí, oh, jo, el Roger, confirmem el que acabo de dir o no? Bon dia.
2: Confirmadíssim, bon dia. La teva absència va estar suplida amb excel·lència, amb bon humor i amb alçada radiofònica. I crec que els matiners et van trobar a faltar perquè t'estimen i perquè volien el millor de tu, però no et van trobar a faltar perquè l'antena sonés diferent, que això és fantàstic.
0: Això és el més important de tot. Moltes gràcies,
1: I
0: Marta, Lara.
1: A tu. A però has sentit la trucada que va fer l'oient d'ahir?
0: No.
1: Perquè teníem moltes ganes de saludar-te.
0: No m'ho diguis.
1: Deia Pere. Bueno, Pere. Es diu pobre.
2: Es diu Pere.
1: Sí. Ens deu estar escoltant, de fet, ara mateix.
0: Pere, doncs, no, mira, Pere, tornarem a trucar la setmana que ve i parlarem amb ell.
1: Sí,
0: ja
1: perquè molt simpàtic.
3: I encantador. Et va enviar moltes abraçades.
0: Molt bé, doncs.
1: I es preguntava si el bon rotllo que tenim és real o no.
0: Ui, això...
1: Nosaltres li vam dir que sí,
2: li vam dir que si no t'havíem portat... Si no estàvem tapant-te amb la manteta era perquè algú havia d'estar a la ràdio. Això li vam dir.
0: Hi ha coses que són orgàniques que no s'han ni de preguntar, vaja. Bé, en tot cas, comencem el programa parlant de llegendes musicals, perquè, de fet, de llegendes al món de la música n'hi ha moltes. Persones que tenen un talent tan sobrenatural que la història sempre els acabarà recordant i que amb tota probabilitat mai cauran en l'oblit. Avui arrenquem el programa amb una llegenda en majúscules, perquè ell va ser majúscul.

0: Esteu escoltant No Woman No Cry. És que un 8 de maig, però de l'any 1984, Island Records va publicar el disc Legend de Bob Marley and the Wailers, un disc recopilatori pòstum que encara va consolidar més el seu llegat. Es va convertir en el disc de reggae més venut de la història, superant alerta els 25 milions de còpies a nivell mundial, i actualment segueix venent milers d'unitats setmanalment, consolidant encara més èxits com One Love, I Shot the Sheriff, Redemption Song, Three Little Birds, o aquest que inaugura el programa d'avui divendres. Ens podríem preguntar quina és la clau de l'èxit del disc, però la resposta, de fet, és ben senzilla. El que fa especial Legend és la seva capacitat de transmetre un missatge social i espiritual. I és que de tots és sabut que Marley utilitzava la música com una eina de denúncia contra la pobresa, la injustícia i l'opressió, alhora que defensava la unitat entre els pobles i la força de l'esperança. I avui, que per fi hem arribat al final de la setmana, celebrem que Legend faci anys i que la música de Bob Marley ens ajudi a fer el primer cafè del dia amb pau i amor. La resta de la història us la sabeu. Fora despertadors, i que visca l'inici del cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia, deixa'm començar amb una dada. Dilluns fa 45 anys que va morir Bob Marley.
0: Imagina't.
2: I sort que hem aclarit que tenies mal d'esquena i que ningú va dir ahir què li passa al Canalies i ningú va respondre I shot the sheriff, saps? Però vaja, després d'aquesta broma absurda, la dada és real, eh? Dilluns, 11 de maig de 1981, va morir Bob Marley.
0: Però ja, veia, perdona, que Maiol, no és que, és que ell, tot ell és una dada.
3: Se l'estava fent a sobre, aquesta.
2: No, saps què passa? Que l'11 de maig és Sant Maiol, és el dia del meu sant.
0: Ah.
2: Llavors, vaig veure que Bob Marley va morir aquest dia, és un dia que el tens com molt al cap. I avui, clar, quan he vist que posaves Legend, dic, ostres, dic, si és dilluns, no sabia que Legend, un dels millors discos que s'ha publicat mai,
0: sens dubte,
2: que era avui, i res, volia compartir la curiositat amb tu.
0: Doncs vinga, i amb els oients, que és el més important.
2: I amb els oients, exactament.
0: Vinga, va, què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
2: Va, anem a la feina. Doncs mira, avui parlarem d'aquesta notícia que va saltar ahir, de dues persones a qui l'Austec acusa de ser Mossos d'Esquadra, que estaven infiltrats en una assemblea. En parlarem amb l'Austec i amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP i altres partits de l'oposició han protestat sobre aquest fet, en tot el clima de vagues que hi ha aquestes setmanes. Després anirem a les Canàries, on ja hi ha una enviada especial de Catalunya Ràdio, i on parlarem també amb la portaveu del Sindicat de Treballadors del Port de Tenerife, perquè no volen que hi hagi el vaixell fondejat a les seves aigües. I després parlarem d'un tema que ja vam tractar el seu dia a Catalunya Ràdio, però que s'està fent gros, que és l'absentisme a les universitats. Per què els alumnes no van a classe? És un tema molt interessant, perquè no és només, diguem-ne, tota aquesta gent que són alumnes d'universitat i ara passen
0: que, clar,
2: per la nostra finestra.
0: Aquí tenim els universitaris avui divendres.
2: No passa només els divendres. I atenció al dilema avui amb Judit Mascotge Llàcer i el Gent de Pineda.
0: Ai.
2: S'ha de deixar que els fills tinguin sexe a casa dels pares?
0: Ui, quina bona pregunta.
2: Doncs a partir de
0: les
2: 1:15, al matí de Catalunya Ràdio. Tot això i més, eh? L'espira de l'actualitat, la frase de la setmana, Mercè Arànega, les recomanacions del cap de setmana, l'humor pendent, el concurs pendent... Tenim
0: moltíssimes coses més.
2: I el show del Madrid, que després vull parlar d'això.
0: Molt bé,
2: el
0: gràcies,
2: Madrid està maco. Fins ara.
0: Dos minuts, arribem ja a 6:15 del matí, fent el primer cafè del dia, com sempre, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
4: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que Apple ja té pràcticament a punt una joguina tecnològica que jo no sé
0: si és
4: una peça revolucionària o m'he de posar les mans al cap. A veure, segons informa Mark Gurman, periodista de Bloomberg especialitzat en noves tecnologies, la multinacional californiana ja està provant uns AirPods, és a dir, uns auriculars amb càmera.
0: Ui,
3: ja comencem.
4: Us heu d'imaginar aquests cascos de botó que es posen a l'orella.
0: Sí.
4: Cadascun té una petita càmera que enfocarà el que l'usuari estigui veient al davant seu.
0: Mare meva.
4: Tota la informació visual anirà a parar a Siri, que és l'assistent d'intel·ligència artificial d'Apple. Dit d'una altra manera, Siri veurà tot el que tens davant.
0: Uf.
3: Quina por!
0: O sigui, és com un Big Brother mundial a temps real.
4: Compte, però
0: els usuaris.
4: Aquest detall és important. El que no podrà fer és ni fotos ni vídeos, el que estàs veient, eh?
0: Sí que ho podrà veure, però en cap cas enregistrar-ho, eh? Perquè ja, aquell
3: de
0: és
3: moment.
0: Exacte. De moment.
4: I ara em preguntes, i això per què servirà?
0: Sí.
4: Doncs imagina't que ets com jo, que tens nul·les capacitats culinàries, és a dir, la cuina ben lluny, sí, perquè si no puc intoxicar algú, doncs obres la nevera, els auriculars fan un cop d'ull, els ingredients que hi tens, i et poden recomanar un plat i fins i tot explicar-te com s'han de cuinar els ingredients.
0: Ens fan cada vegada més vagos, eh? També t'ho dic.
3: Més tontos.
4: O imagina't que... Un altre exemple pràctic. Imagina't que tens agendat al mòbil que tens una visita al veterinari pel teu gos. No?
0: Sí. Doncs,
4: i arribes a casa i veus en Bobby.
0: I t'ho recorda.
4: Doncs AirPod et recorda...
3: Això sí que estaria bé.
4: Que l'endemà tens visita al veterinari. Feia temps que corrien rumors que Apple estava treballant en això. Ara només seria no només seria una realitat, sinó que es parla de que tot plegat al setembre ja podria sortir al mercat. Per tant, no haurem d'estar molt atents.
5: Mare de Déu.
3: Quina por.
0: Això no, és que això no arribarà a bon port, ho dic.
3: Això anirà fatal.
0: I és que si ens estem queixant del 2026, preparem-nos pel 27. Ja t'ho dic ara. Àlex, vols bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: Que vagi bé, adéu. Vinga, va, perquè el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor pel desenllaç d'històries com la de l'Adela Caamaño, veïna de Girona. Ha viscut tota la vida al barri vell, però la gentrificació l'ha acabat expulsant. Ha passat mesos amb l'amenaça de quedar-se al carrer a causa d'un desnonament, però finalment ha pogut entrar un pis de protecció oficial gestionat pel patronat de la Santa Creu. Una situació límit, doncs, que afortunadament s'ha pogut redreçar.
0: Bones notícies per començar aquest divendres, 8 de maig des de Catalunya Ràdio. I ara també toca saber de què parlarem poc.
3: Doncs mira, 8 de maig comença la Festa Major a Lleida. Jo crec que es parlarà poc de la polèmica pel prego de la Festa Major, que comença, com dèiem, avui. Va a càrrec aquest any del campió olímpic i policia nacional, Saúl Cravioto. I, de fet, una vintena d'entitats, sindicats i formacions polítiques critiquen en un comunicat que sigui ell el pregoner per les declaracions que va fer en contra de l'1 d'octubre del 2017. Diuen que la festa ha de ser inclusiva i representativa de tota la ciutadania i que el fet que sigui policia nacional... doncs és una cosa que necessita abans consens, que tingui, vaja, un ampli consens. Qui ha dit la seva i qui ha replicat doncs, a totes aquestes entitats i sindicats és precisament l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
7: Vaja, des que estic jo al davant del govern municipal mai hem entrat en polèmiques, sempre hem respectat les opinions de tothom i per tant respecto l'opinió que puguin manifestar aquestes entitats a les que fas referència. L'únic que tinc que dir és que el Saúl Cravioto és un exemple de valors, ho ha demostrat durant tota la seva trajectòria esportiva, és un referent per a molta gent, especialment per a la gent jove, i això és el que l'habilita efectivament per ser pregoner de la nostra ciutat.
0: Doncs vinga, l'ambient caldejadet, eh?
3: Caldejadet.
0: A la terra ferma.
3: Jo hi vaig aquesta tarda cap allà.
0: Ui.
3: A veure què em trobo,
0: ui.
3: Ja us explicaré.
0: Per favor.
3: Mira, no ho sé, jo espero que sí, però he quedat per dinar amb una amiga i ha reservat ella i sempre és sorpresa quan hi vaig. Diu, quedem a les 3 aquí. I de moment encara no m'ha passat l'ubicació.
0: Veurem doncs com reacciona també el públic o la gent de Lleida a aquest pregó. I amb quina bona notícia ens haguem al matí?
3: Les monges del convent de Sant Antoni de Pàdua, a Toledo,
0: sí,
3: han aconseguit salvar una espècie de conill en extinció. Busca't. No sé si has vist les imatges.
0: És enorme, no, el conill?
3: Bueno, és que és l'espècie del conill espanyol gegant que sí, pesen 7 quilos.
0: Mare meva.
3: 7 quilos de conill. Com la meva neboda. No, la meva neboda pesa un quilet més ja.
0: Pobre conill. No, el faran a la brasa, no entenc.
3: No. Ah. El convent han fet les reformes necessàries perquè tots els animals creixin a gust i fins i tot han muntat una nau climatitzada perquè els conills estiguin bé entre els 16 i els 23 graus, que resulta que és la temperatura que més els agrada. Vull dir que aquests conills viuen millor que tu i que jo.
0: Sí, conill sant, conill sant, també t'ho dic.
3: Home, a més, amb la cria dels conills han aconseguit recuperar també la variant blanca, que en quedaven molt pocs exemplars. Es veu que ja estan morint del tot aquesta variant i les monges els han fet criar i han recuperat el conill gegant espanyol blanc. Sentim declaracions de l'abadesa del convent a Televisió de Castella-La Mancha.
8: Pues al poco tiempo de estar aquí me enteré que en sus días pues habían tenido bastantes animales, entre ellos conejos. Entonces hablé con mis padres y me trajeron una pareja. A las hermanas les gustó mucho y empezamos a criar. No puede estar en una jaula convencional porque el suelo de varillas le daña mucho las patas por el peso que alcanza. Pero en cuanto a lo demás, tiene un carácter muy tranquilo, como están viendo. Es un animal que come más que los otros por el tamaño que tiene.
0: No es fa la sensació que les monges parlen igual totes?
3: Ai, perquè té com la mateixa
0: tenen aquesta freqüència a l'hora de parlar, que es pot dir Sor Lluís o Sor Concepció, que dius, parlen pràcticament amb aquest to agut i, no, i amb, aquest,
3: però
0: amb aquesta
3: cantarella.
0: Sí, relaxa molt. Tens tota la raó.
3: Podríem anar a dormir amb la seva veu. Sí, no?
0: Sí. Parlant dels comills. Sí, sí. Entenc que el Maiol m'està dient per WhatsApp clarament, entenc que diu clarament el tema de la veu. Ah, perquè té la veu clara. No, perquè Maiol sempre fa jocs de paraules.
3: Clar, no ho sé, això.
0: Espera, que
3: perquè
0: torna.
3: Perquè són les clarisses.
0: Ah, sí, sí, el tema de les monges. Sí, sí, em confirma que és el tema de les monges. Perfecte. Arriba l'Ot Serra amb un motiu per sortir del llit. Ot Serra, bon dia.
5: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit o saltar al llit és tenir fills. Per primera vegada, la població de més de 65 anys representa el 20% del total a Catalunya. Hi ha més d'1.600.000 persones en la tercera edat. Per contra, el percentatge de menors de 15 anys continua a la baixa i encadena 12 anys de caigudes. L'envelliment demogràfic és una tendència establerta a casa nostra que es pot revertir de dues maneres, amb immigració, i d'aquí la regularització recentment aprovada pel govern espanyol, o bé tenint més fills.
0: Moltes gràcies, Ot! Què li passa, Ot, per favor, de veritat?
3: Ha revolucionat.
0: Que, per cert, li he demanat a Ot Serra que la setmana que ve ens faci una crònica de la gran cita. Perquè el programa ja podeu veure tots els capítols, tots, des del primer fins al novè, al novè,

0: Ho ha fet el programa conduït per Daniel Guzmán a la segona temporada del programa 100% Únicos de 4 i atents al que deia.
1: Me ha costado mucho no huir. Me ha costado mucho entregarme al 100% y confiar.
2: Eso es porque a lo mejor no te ha llegado esa mujer adecuada para ti.
1: Yo creo que en muchas ocasiones han llegado personas maravillosas a mi vida, a las que quiero mucho a día de hoy. Y he sido un niñato, un inmaduro, no era mi momento, no estaba a la altura. Prefiero hacerme la autocrítica siempre que criticar, ¿no?
3: Una autocrítica fantàstica a l'entrevista de Dani Martín, sí, que va estar molt bé, perquè clar, quan et vas fent gran, retrospectivament vas mirant algunes de les coses que has fet i, com s'acostuma a dir, rectificar és de savis. Per tant, des d'aquí felicitem a Dani Martín, que és una meravella de persona. Quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Pedro Pardo, que estrena el Rèquiem de Mozart dimarts que ve a l'Auditori de Barcelona, va comparar el compositor austríac amb Rosalía.
4: Tu diries que Mozart és com Rosalía d'ara, que va ser un revolucionari.
5: No, és que va ser absolutament revolucionari. No amb el Rèquiem, perquè amb el Rèquiem justament fa un Rosalía agafant fugues, agafant tècniques que ja feia Johann Sebastian Bach 100 anys abans, però ell va ser dels primers que se'n van fotre de la noblesa amb una òpera. O sigui, ell se n'en fot de la noblesa dient que els nobles són idiotes i els hi diu d'una manera molt intel·ligent, per exemple, posant escales i fent que els músics riguin, que els músics se'n riguin de la noblesa.
3: Sis minuts, arribem a 6:45.

0: ja no m'importa nada.
1: I què passava tal dia com avui, Marta?
2: Doncs un 8 de maig del 1975 naixia Enrique Iglesias, fill d'Isabel Presley i Julio Iglesias. De fet, ell va començar la seva carrera amb un pseudònim, amb Enrique Martínez, perquè no volia que el relacionessin amb el seu pare. Es veu, això no sabia, va néixer amb una malformació congènita, això que es diu situs inversus, que és que el té el cor, doncs el lloc oposat a que la majoria de gent no el té a l'esquerra, sinó a la dreta, i si a algú li ha d'agrair la carrera que té, es veu que ha de ser a la seva cangur, Elvira Olivares, que quan era petit doncs li va deixar $500 perquè pogués gravar la seva primera demo i després la pogués presentar a les discogràfiques.
1: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui divendres 8 de maig, la Lluna entra a Aquari i es troba en Plutó. Aquesta Lluna desperta ganes de llibertat, d'autenticitat i de mirar el futur amb altres ulls. És un bon moment per trencar rutines, sortir del pensament de sempre i escoltar idees noves. Però amb Plutó pel mig, la pregunta va més al fons. Què has de transformar dins teu per poder viure aquest futur que imagines? No es tracta només de ser diferent, sinó de ser més honest amb qui realment ets. Bon cap de setmana.
1: I a aquestes hores del matí també volem saber qui bufarà espelmes avui.
2: Segur que ho celebra com cal una de les grans xefs catalanes, Carme Ruscalleda, que en fa 74. També bufarà espelmes el cantant Enrique Iglesias per molts anys, perquè avui en fa 51. Ella mateixa segueix sent ella, la que segueix aquí, avui en fa... Què és això?
4: Filla, sigo aquí.
2: Ai!
4: Ai, Déu meu.
2: Bueno, la que segueix aquí, avui en fa 60, la martíssima Marta Sánchez. És que dic que estigui així.
4: No ho llegeixes.
2: I acabem felicitant l'exfutbolista Luis Enrique perquè avui en fa 56.
4: Molt bé.
2: Un divendres sempre és un bon dia per fer anys, per tant, moltes felicitats i que tingueu un molt bon cap de setmana.
1: Aparteu les criatures que arriba Rosé i Bruno Mars.
5: Game. Lindo.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem com està Rodalies el dia abans que el servei torni a ser de pagament. A partir de les 11, entrevistarem Mercè Arànega i Magda Puyo, que interpreten La meitat de l'ànima a la Sala Atrium. Muixca, Svetlana i Mama Duixa faran la prèvia del clàssic a la tarda i ens visitarà un robot a l'estudi. Al Catalunya Nit ens visitarà l'actriu Júlia Mascort, una de les protagonistes de la premiada Jo no moriré de amor. També parlarem amb el músic Miguel Poveda. I aquest cap de setmana, el suplement farà programa dissabte des de l'Hospital Clínic a motiu de la segona jornada del Clínic Obert. Diumenge hi haurà tertúlia esportiva a poques hores del Barça-Madrid. Roger Escapa conversarà amb Àlex Corretja i Martina Klein. I també seguirem pendents de l'arribada a Tenerife del creuer infectat amb un brot d'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. Un dia més parlem de l'antivirus. El món sencer està pendent del creuer on s'ha detectat el brot i que aquest cap de setmana arribarà a les Canàries.
1: Els passatgers amb símptomes ja han estat evacuats, però tot i així s'extremen les mesures de seguretat amb els que queden. L'Organització Mundial de la Salut envia, però, un missatge de calma i prudència. El seu director, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però no té res a veure, diu, amb el que va passar amb la Covid.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Mentrestant, el govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local.
1: Això a Tenerife, el vaixell finalment fondejarà i no atracarà el port. Els passatgers no baixaran del barco fins que tinguin l'avió que els han de portar cap a Madrid. Declaracions d'Alberto Cabello, portaveu del govern canari, al Catalunya Nit.
3: El próximo domingo llegarán 3 aviones, uno desde Gran Bretaña, otro de España y un 747 desde Estados Unidos. Serían los 3 primeros aviones que llegarían para empezar con el traslado de esos pasajeros, ¿no? de esos nacionales de cada uno de sus países.
0: Donald Trump resta importància a l'intercanvi de foc a les últimes hores de l'estret d'Hormuz.
1: Diu que no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau. De fet, segons ha revelat, una periodista nord-americana hauria qualificat els atacs nord-americans de copet afectuós. En tot cas, ha advertit que si no hi ha un acord aviat, tornaran a l'ofensiva.
4: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Ucraïna posa a prova els nervis de Putin.
1: El Kremlin ha decretat una treva unilateral per protegir la desfilada militar de demà a Moscou per commemorar la victòria sobre els nazis durant la Segona Guerra Mundial. Ucraïna, però, l'ha desafiada ja aquesta matinada llançant un atac amb una vintena de drons sobre la capital moscovita que han estat neutralitzats per l'exèrcit rus.
0: Llibertat provisional per la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
1: L'Audiència Provincial, però, li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor.
0: Sindicats d'ensenyament denuncien que els Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents que preparaven jornades de protesta aquests mesos.
1: Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit explicacions al govern de Salvador Illa. Sentirem Anna R, de Junts, i Jessica Albiach, dels Comuns, que també volen que hi comparegui Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos.
5: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
6: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
1: La CUP ha titllat el PSC d'hipòcrita i Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els Mossos no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
1: Això segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus. Aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els propers mesos es desenvolupi el fenomen del Niño, i això pot fer disparar enguany les temperatures a tot el planeta.
0: 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com dullen les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb l'antivirus, un dia més que analies en totes les portades del dia. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya negocia contrarrellotge la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on, segons el periódico, passaran un examen abans de baixar del vaixell.
8: L'Ara mira la vessant internacional i titula que ministre, l'OMS, crida a la calma amb les paraules textuals «L'antivirus no és com la Covid». Ara bé, el Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge en la línia inversa. I llegim «Els experts alerten». El contagi és més senzill de l'anunciat.
7: Altres temes de portada. L'anfitrió del Papa espera a Barcelona. Gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí a Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara Pro explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa. Es refereix, en aquest cas, però, a la seva visita als Estats Units.
8: També en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Ho diu El Periódico i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni. El vestidor del Madrid, Cris i Tiu, La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: I els articles dels diaris, evidentment, avui van carregats del brot d'antivirus, que torna a ocupar, precisament, doncs, molts dels articles d'opinió.
8: Sí, La Vanguardia, l'Ara i El Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
7: El diari del grup Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i dotar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
8: L'Ara destaca que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
7: El diari subratlla que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
8: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
7: El rotatiu lamenta l'enfrontament entre el govern espanyol i el canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
8: Per la seva part, El Periódico i El País dediquen l'editorial avui al judici del cas de les mascaretes que ja està vist per sentència.
7: El País assegura que la sentència del també anomenat cas Coldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal en el sector públic.
8: El rotatiu de Prisa lamenta que ni el PSOE ni el PP, que porten 40 anys alternant-se al govern, han tingut voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
7: I El Periódico adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
8: El periódico afegeix que, un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
0: 6:15, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
9: Al Valle de los Caídos.
0: Us?
9: Sí. Ha demanat al Pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que, quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil, es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
0: Que bé. Sí. Volen fer visites. Sí. Qui ha convertit la migdiada en un concurs?
9: Seul, la capital de Corea. El govern municipal ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic d'un país que viu amb les 24 hores els llums encesos, podríem dir. Per poder competir hi ha 3 condicions. Anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. Per tant, tipus pijama, no anar vestit com si anessis a treballar.
0: Aquells monos sencers d'animals també són molt xulos.
9: També, també. N'hem vist fotos, eh? A les 3 de la tarda, el parc on van fer aquesta migdiada es va transformar en un dormitori gegant, tot s'ha de dir que molts duien antifaz. Per determinar qui aconseguia el descans més efectiu, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
0: Alerta a les biblioteques!
9: Perquè redoblen la pressió a les seves reivindicacions i plantegen una vaga indefinida a partir del 26 de maig. Això és a les portes de la selectivitat. Els treballadors mantenen les aturades de cada dissabte i criden també la manifestació de demà. Reclamen condicions laborals dignes per garantir un servei de qualitat.
0: Un correu peculiar.
9: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga, Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular que no és d'una empresa especialitzada en enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg. Anem al País.
0: Vinga, Marc Curado, també volem saber aquestes hores del matí. Quin temps ens espera ja pràcticament a les portes del cap de setmana?
7: Això mateix, tant avui com al cap de setmana. Pel que fa avui, parlarem de sol al matí, de ruixats a la tarda. Al matí aquest sol que lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen també ruixats dispersos a tot l'interior. I cap de setmana, demà, precipitacions al migdia i diumenge, això sí, dia de sol.
0: En 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Recordar-vos també en emissió conjunta per ICAT i aquestes hores del matí alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
10: Doncs mira, amb un festival i un projecte solidari que se celebra aquest cap de setmana a Premià de Dalt per visibilitzar l'endometriosi.

0: En aquest cas no els podreu veure a Constantí, sinó a Premià de Dalt, com dèiem, els Pets, també hi haurà Reggae per Chicks, la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, que per cert comencen concerts aquest cap de setmana.
1: I tant, sí,
0: i
1: sí,
0: a la festa... I tindrem l'enviada especial de Lara García.
1: Ah, mira, ja que bé, ja ens ho explicarà, i tant.
0: També tindrem festa final amb DJ Neus González.
1: Petonet, Neus, des de la ràdio.
0: I tots els beneficis de les entrades que podeu comprar a la pàgina web aniran destinats al projecte d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona per investigar precisament sobre l'endometriosi.
1: Hi haurà més concerts, em sembla.
0: I aquest, pel d'avui, t'agradarà.
1: Ah. Vuelves
2: en cada sueño que tengo.
1: Pablito, Pablito.
0: No sé si tens plans per aquesta nit.
1: Intentar descansar i no moure massa la cama.
0: Bueno, amb Pablo Alborán jo crec que podries descansar.
1: Per Pablo Alborán el que faci falta.
0: Doncs el podeu veure aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre. Això sí, entrades esgotadíssimes, però segur que serà un gran concert.
1: I avui també, evidentment, hem de parlar de la Festa Major de Lleida.
0: El dret de sortida serà aquest vespre amb un espectacle amb més de 300 trons que es podran veure a la Seu Vella. Hi haurà concert durant tot aquest cap de setmana de Mamaduixa, amb Selva Nua, Auxili o Banda León. Ai, León.
1: Neón.
0: Banda Neón. I a més, Guillemino presentarà el seu nou disc que es diu R i B. Ho farà avui a les 10 del vespre al Cafè del Teatre. Després, per cert, també Guillemino serà a Barcelona i el juny i juliol el presentarà a Sant Hilari Sacalm, Girona, Sant Hipòlit de Voltregà i Altafulla.
1: Vinga, va, per acabar de reblar, dos apunts ben ràpids.
0: Sí, el primer, una estrena. Avui al Teatre Lliure s'estrena El fill, amb direcció de Ferran Utzet i amb Jordi Figueres i Mercè Pons. Serà una obra per tancar la temporada a l'Espai Lliure. I el segon, que correu, perquè la setmana vinent hi ha el concert per la pau en benefici de la Creu Roja. Això ho organitza la Fundació Victòria dels Àngels. Això està dirigit per Pedro Pardo, que recordem que ahir va passar per aquí pel Matí de Catalunya Ràdio, i tot plegat, doncs això es farà el dimarts, dia 12 de la setmana vinent, a l'Auditori de Barcelona.
1: I a aquestes hores del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio, volem moure el dial, però cap on? Com sempre ens ho explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
3: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, el programa de Catalunya Ràdio Fil Directe, presentat per Àngels Barceló cada dia a la 1 de la tarda. Era un programa d'entrevistes amb la participació dels oients, i el convidat d'aquell dia era el secretari de la Presidència de la Generalitat i mà dreta de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta.
4: Fil Directe.
5: Hola, bon dia. Passen gairebé 7 minuts de la 1 del migdia i nosaltres comencem una nova edició del Fil Directe a Catalunya Ràdio, l'edició d'avui dilluns. I el Fil Directe d'avui estarà dedicat a Lluís Prenafeta, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I recordem als nostres oients que, com sempre, els telèfons, el 322 49 14, repetint, 322 49 14, amb el prefix 93 de Barcelona.
1: Maiol Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
1: Quina meravella, 933-22-4914.
6: Exacte, que no truquin avui, que no sé qui respondrà. Mític Lluís Prenafeta.
1: I tant, i mític també Àngels Barceló.
6: I mític també que fa programa avui, també.
1: Exactament, sí, sí. Però que és interessant veure com van canviant les veus.
6: Exacte, sí.
1: Fa uns quants anys, i tot i que, evidentment, és una veu que ens sona moltíssim, com va canviar.
6: Si no l'hauries reconegut, sí.
1: Exactament. Home, l'Àngels Barceló sempre se l'acaba reconeixent.
6: I tant, sempre.
1: Quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Moscou, a Rússia, és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Aquí a Moscou ja ho tenen tot a punt per celebrar un any més el Dia de la Victòria, que commemora la derrota de l'Alemanya nazi davant els aliats i recorda el gran nombre de morts en l'intent d'invasió de la Unió Soviètica. A diferència dels països de l'Europa Occidental, a la zona de l'antiga URSS, la festa se celebra el 9 de maig i l'acte principal es du a terme a la plaça Roja de Moscou amb una gran desfilada militar. Com a bona desfilada, l'exèrcit rus solia treure a passejar el seu armament més pesat, però des de l'inici de la guerra amb Ucraïna, aquest ja no es mostra per temes de seguretat i pel temor d'atacs de drons ucraïnesos. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Moscou, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí un quart d'hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui al programa amb Ricard Ostrell Mallol?
6: Doncs mira, tenim un equip de Catalunya Ràdio a Tenerife on hi anirem per saber l'última hora del vaixell amb antivirus que hi ha d'arribar demà, si no em falla la memòria. També estarem a l'estació de Sants perquè demà deixarà de ser gratuït el servei de Rodalies. Sí. I també estarem pendents de la notícia que va saltar ahir d'aquests Mossos que es van infiltrar en una assemblea d'Ustec. En parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu d'Ustec, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP és un dels partits de l'oposició, també Junts, també Comuns, que han protestat molt per aquesta infiltració. Després parlarem amb l'Emilio Pérez de Rozas per parlar del ball de bastons al Bernabéu. El ball de bastons gairebé literal, perquè no hi va haver esbatussada amb bastons, però sí que ahir dos jugadors van acabar a les mans i un d'ells va acabar a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. Parlem de Tchouaméni i Valverde. I la situació està molt i molt i molt i molt caldejada a Madrid. I recordem que diumenge hi ha un Barça-Madrid al Camp Nou en el que el Barça es pot proclamar campió de Lliga. A dos quarts de deu parlarem de l'absentisme a les universitats. És un tema que ja vam parlar fa uns quants dies a Catalunya Ràdio i que aquesta setmana es va fer més gros per una carta del degà de la Pompeu Fabra parlant-ne. Veurem per què els estudiants no van a classe. I a partir d'un quart d'onze, el que et deia abans, amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, els pares han de deixar que els seus fills tinguin sexe a casa?
1: Tinc moltes ganes de saber què diu Judit Mascó.
6: Ja
1: jo diria que, mira, faig una aposta. Jo aposto que Judit Mascó dirà que sí.
6: Doncs a un quart d'onze tindràs la resposta.
1: Veurem.
6: Després tindrem la Mercè Arànaga i la Magda Puyo i a dos quarts de dotze les recomanacions del cap de setmana que, com que hi ha la Marta Viana, sempre ho hem de dir que és hora.
0: Bueno,
6: és
0: no és que sigui la que coordini la secció, però és que és la que la gent escolta més.
6: I després amb el Lluís Gavaldà per posar-hi una cirereta, els temes pendents i l'humor pendent per guanyar 200 euros aquest divendres, que sempre venen. Bé.
1: Doncs vinga, que d'aquí un 3 i no res amb Ricard Ostrell arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, moment de jugar amb els oients, amb tots els que esteu fent un cafè a aquestes hores del matí. També amb la Marta i la Lara, perquè arriba el moment de la Dada Mallol.
6: Doncs mira, la Dada Mallol intenta ser sempre un servei públic, però avui és un servei particular amb dues dades que crec que necessites.
1: Ah, va, a veure. Quina mala llet.
6: I en concret, quants fisioterapeutes hi ha a Catalunya?
1: Meravella, Mallol.
6: Va, que te'n porto dues avui.
1: Jo, mentre només n'hi hagi un, ja sóc feliç.
6: Quants n'hi ha, digueu?
0: Milers.
1: Milers, sí.
0: 5.000. Més.
1: Jo diria...
0: 10.000.
1: Mira, jo diria 20.000.
6: Ui. Doncs Lara García, per segon dia consecutiu, és la que més s'acosta. 10.573 fisioterapeutes a Catalunya, segons dades de l'INE.
1: Molt bé.
6: Aviam si n'hi ha algú que et pugui arreglar. Sí. Segona dada, quants ibuprofens es consumeixen cada any a Catalunya?
0: Jo, milers.
1: Ella parla per ella, doncs si ella milers, no sé, 100.000. No, és molt poc, no? Més.
0: A tot Catalunya.
6: Sí.
0: Milions.
6: Digueu, quants milions?
1: Jo diria 10 milions.
6: 10 milions?
0: Bueno, difícil. Un milió i mig? Sí, 3 i mig.
6: Doncs mira, es calcula que es prenen 12 ibuprofens per cada 1.000 habitants i dia. Això, si fem un càlcul una mica arrodonit, ens surten 35 milions d'ibuprofens. Deixa'm dir-te que també he buscat a quina edat s'ha de deixar de fer crossfit, però no hi ha estudis encara que ho diguin. De fet, el que diuen és que es pot fer qualsevol edat, sempre, això sí, que regulis bé la intensitat.
1: Els del meu...
6: Aquesta és la cosa important.
1: Els del meu boxe et fotran canyes i t'estan sentint ara d'això del crossfit,
6: He dit a qualsevol edat, però que s'ha de regular bé la intensitat. Els del teu boxe t'han dedicat-li, avui això no.
1: Mal gest al gimnàs pot passar de fàcil.
6: Sí, home, qualsevol edat, en qualsevol estat de forma i en qualsevol moment. S'ha de fer esport? Amb cap, sempre.
1: Per sort, no tinc queixals del seny.
6: Bueno, jo tampoc.
1: Ni queda cap. Gràcies.
6: I ara vocalitzo igual que sempre.
1: Sempre, fantàsticament bé. D'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens deixa la televisió i també alerta, perquè seguirem la història de l'Arnau Bofa, que va marxar a Austràlia fa mig any i que ha passat ja un parell de vegades pels matiners.
0: Ai, que bé!
1: Doncs res, demà, crec que és demà, ja torna i ens explicarà una miqueta com ha acabat de passar aquests últims mesos a Austràlia.
0: Ai.
1: Serà d'aquí uns moments.
4: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
10: Frena el feixisme espanyol i català.
9: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
11: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
9: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que es digués el dia del llibre?
10: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
9: I altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M.
12: M.Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
12: Hola, Anna.
13: Hola.
8: Amb Ricard Ostrell.
13: Rufiti, rufiti, rufiti.
8: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
14: Un món on tothom està de vacances.
15: En creure un món.
14: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ros, també coneguda com a Madre Mente. En regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
16: Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
17: L'altre barri, amb Blai Mercè.
8: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
18: Evitem el soroll.
19: Ens allunyem de les estridències.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
19: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
18: Un informatiu sense presses.
19: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
8: Matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
20: Creo que no.
8: Però la tenim tota.
20: Viva el vino!
1: 8 minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el darrer matiners d'aquesta setmana. Bon dia a tots els que mica en mica aneu fent el cafè també amb Catalunya Ràdio. Arriba el moment de recordar algunes de les coses, alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. A Som Eva m'encanten les enquestes de Som Eva, és que no puc, o sigui, m'encanten, m'apassionen, perquè van sortir al carrer per preguntar amb qui no t'embolicaries mai. Saps? Amb qui? Aneu-hi pensant, que ara us trasllado la pregunta. Mentrestant, mireu què explicaven, què contestaven.
21: No m'enrotllaria mai amb algú que...
22: Ha posat les banyes.
21: Amb algú que tingui millor amiga.
23: No m'enrotllaria amb algú que no es lia amb llengua, sincerament, perquè m'ha passat i és dur. I després de l'outfit. A mi, rotllo cani, així, no m'agrada gent. Tampoc pijo, però un xandall...
24: No ens agrada el xandall?
23: No molt.
25: Jo mai m'enrotllaria amb un fatxa. Encara que tinguis una mala ratxa, no et follis amb fatxa.
26: Jo mai m'enrotllaria amb una persona que...
27: Bueno, una cosa que tinc molt clar és que es drogui. Afecta la relació i el vincle que tens amb una persona greu.
28: Que no tingui metes a la seva vida.
29: Quines metes tens tota la teva vida?
28: Guanyar molts diners i ser milionari.
30: La gent victimista. La vida és molt dura, però hem de tirar cap endavant. La gent que es tira cap en fons i només que es queixa, malament. Fora.
31: Si ja de primeres ja veig que té els valors contraris a mi, encara que sigui molt guapa...
32: T'ha passat algun cop?
31: D'endur-me algun susto, sí. T'agrada
33: l'olor de Jair Domínguez?
34: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
1: Bé, amb qui no us enrotllaríeu mai vosaltres?
35: Jo amb algú... Ai, perdó.
0: No,
35: amb algú que faci molta pudor.
1: Ah, també.
35: Per dir-ho, això és el principal.
1: Jo, dents brutes, dents brutes.
35: Exacte.
1: Dents brutes.
35: Una boca que dius, matava trossos.
1: Horrorós. No. Per cert, és que tenim aquí alguns universitaris que surten de festa d'una discoteca que hi ha aquí al costat de la ràdio, que estan a Beethoven Diagonal, i em diuen que saludia Mellados, suposo que ho dic bé, Mellados i Savi. Ho estaran escoltant, ho dic bé, no? Doncs vinga.
35: Un petó.
1: Doncs ells, d'abraçada, nois, a dormir.
35: Saludats, Esteu.
1: A dormir, que ja és moment de marxar cap a casa.
35: Està bé perquè van amb aigua. Això
1: aigüeta, hidrateu-vos i porteu-vos bé, d'acord? Vinga, va, que seguim. Que, per cert, l'Alberto Gadel, que és un dels que presenta el Love Dicat, va passar pel filtre de Joel Díaz a l'APM i ens va deixar algunes perles interessants.
36: El seu amor platònic és el de Figaflaues.
37: Li vaig fer el nus de la corbata l'altre dia, a Sant d'Arròs. Li vaig dir, treu-te-la, no, que la tens molt mal feta.
38: Picat.
37: I ell. I jo. I ell. I jo. Quan amor me'n vaig.
39: Diu.
37: I vaig pensar, pensar, quina vergonya.
40: Ets bo, eh? Sí, jo noto quan algú és bo. T'anirà bé, tu, la vida.
41: Diu que li agrada l'olor de Jair Domínguez. T'agrada l'olor de Jair Domínguez.
42: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
43: Com la definiries, l'olor de Jair Domínguez?
42: És que, a veure, te'n freno, no sé com explicar-ho.
43: Però és com molt masculina, molt...
42: No sé, és que em torna boig.
43: La pròxima vegada que el vegi, doncs ja...
42: Es nifal, sí.
43: Vaja, es nifal. No, això no ho faré.
44: Espera, que tinc cianur aquí.
42: Hala, és com la Rosalía al concert, literal.
43: Igual,
42: la
43: sí. No,
42: perfecte.
43: No, perquè faràs alguna cotxinada.
42: No, cotxinades no.
45: Vull dir, qui no folla, no folla.
1: M'encantava, Alberto Badel. Una abraçada des d'aquí al company d'ICAT. Juntament amb la Gala fan el programa Loft. Bé, al llarg d'aquests últims mesos hem anat seguint l'evolució de l'Arnau Bofa, que és un català que ha anat a viure a Austràlia. Ens ha anat explicant algunes de les curiositats que ha anat visquent, que s'ha anat trobant en la seva estada a Sydney. I ja marxa, li toca tornar cap a casa. Vull saludar-lo a aquestes hores del matí. Arnau, molt bon dia.
2: Bon dia, Canalies, i bon dia a tot l'equip.
1: Què tal?
0: Hola, bon dia.
2: Jo superbé. Jo per aquí, ara estic a Brisbane, ara no estic a Sydney, he vingut de viatge a Brisbane uns dies, però estic molt content, la veritat, disfrutant d'aquests últims dies per a Austràlia.
1: Quan tornes cap a Catalunya?
2: Mira, torno aquest diumenge ja, o sigui, ja sent res.
0: O sigui,
2: surto el diumenge, però arribo el dilluns, perquè és un vol molt llarg, que llavors, doncs, mira, doncs m'agafa dos dies, perquè són quasi 23 hores de vol, però sí, sí, arribo el dilluns.
1: Ha passat el temps, vaja, volant, et fa pena venir cap a casa, estàs content, et quedaries més temps a Austràlia? Com m'ho estàs portant?
2: Mira, tothom em pregunta aquesta pregunta, i la veritat és que
1: original no em fa pena. Que són, perquè... doncs, que original que són.
2: No, perquè és una pregunta que es fa molt, i la veritat és que no em fa pena, perquè m'ho he passat molt bé, ha sigut una etapa molt bonica de la meva vida, i he disfrutat tant, que estic content, la veritat.
1: Escolta'm, amb què et quedes d'aquest viatge que has fet a Austràlia?
2: Mira, em quedo sobretot amb Austràlia, que és un país molt bonic, Sydney, que és una ciutat preciosa, amb els amics que he fet i amb les feines que he treballat, perquè m'ho he passat molt bé, la veritat.
1: Escolta'm, Arnau, jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
2: Mira, si m'he enamorat o no m'he enamorat, la resposta és no, la veritat.
1: Oh!
2: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. No m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
1: Sí, no, home, no m'ho diguis. Era la propera pregunta. Sí, és a dir, sí. T'has portat bé aquest mig any? No has fet res de res?
2: Mira, jo la veritat, quan vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura, i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per... bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura, també.
0: Fantàstic.
2: Però, bueno, estic... Sí, m'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps d'això que et duré la post-ruptura i, bueno... m'ha anat molt bé, la veritat, aquesta època, sí.
1: Et puc demanar quant temps va durar la relació abans de la ruptura?
2: Mira, abans... sembla un programa del cor, això, sí, m'encanta.
1: Clar.
2: Vam estar un any de relació. Ara, que potser no és molt, però, bueno, jo tinc 23 anys. Per mi, un any de relació és molt, la veritat. Així que sí, vam estar un anyet.
1: Sí, és poquet, un any.
0: Sí, però té la boca. Ho viu amb com... aquesta edat, clar. És una cosa llarga.
2: Sí, jo ho vam deixar pocs dies abans de vindre aquí a Austràlia, però la veritat, bueno, tenim una molt bona relació amb la meva exparella, així que, bueno, també és genial per això, per tindre una bona relació amb l'exparella, això m'encanta també.
1: En tot cas, algun dia, Arnau, vine aquí als estudis i ens expliques curiositats que t'has trobat aquest mig any a Austràlia, que també ens puguis dibuixar una mica més com ha estat.
2: M'encantaria, perquè han passat tantes coses, i vaig començar treballant de camarer, i, per exemple, l'altre dia vaig conèixer el primer ministre d'Austràlia, vull dir, ha sigut uns 6 mesos tan intensos.
0: I com va anar això?
2: Ostres, doncs mira, jo estava treballant al Departament de Vestuari, i es veu que el primer ministre d'Austràlia, és a dir, bueno, seria l'equivalent al president d'aquí Espanya, em va vindre a veure l'obra de teatre, i després de veure l'obra de teatre va entrar als camerinos, on estava treballant jo, pues, a saludar una miqueta a tot l'equip, i sí, vaig poder tindre una petita conversa amb ell de 2 minutets, i la veritat, molt simpàtic.
1: Ens has d'explicar moltes coses, Arnau. Un dia vens cap aquí als estudis i ens ho acabes d'explicar bé, d'acord?
2: Merci, sisplau, una abraçada.
1: Que tinguis una bona tornada, que vagi bé, Arnau.
0: Adéu.
2: Una abraçada a tots.
1: Adéu, Lara Garcia, Marta Viana, bon cap de setmana.
0: Igualment,
1: dilluns. I a veure, tinc per aquí el Cordomí, no suposo?
3: Aquí mateix, bon dia.
1: Home, Eloi, què tal?
3: Com estàs?
1: Bé, mica en mica, vaig fent, la cama va tornant a lloc.
3: Quants quilos vas aixecar?
1: No sé, vaig passar.
3: És el crossfit o és l'enamorament?
1: Home, no, l'enamorament no, eh? no, té més a veure...
3: L'enamorament a vegades porta moviments...
1: Però què vols dir, que l'enamorament porta moviments?
3: No ho sé. No ho sé.
1: Però tipus salt del tigre?
3: Clar.
1: No sé, de moment no. Jo encara estic en edat de fer salt del tigre, eh? Tinc per aquí l'Ostrell, bon dia.
4: Hola, què tal?
1: Salt del tigre, no?
3: Ves passant.
4: Ja no tens edat, als 50 anys un s'ha de cuidar.
1: És que no tinc 50 anys, quina mania.
3: Pam.
1: Tinc 44, a punt de fer-me 45.
4: Ves explicant el que vulguis.
1: Que hi vas dir que tenia mal d'esquena i no tenia mal d'esquena,
4: eh? La temperatura avui fa fred, Eloi.
3: Notes, eh?
4: Sí. Va, que tenim 20 segons.
1: És que pobre, no...
3: començar, eh?
4: Sí, digues, va.
3: Rai, que avui s'anirà ennuvolant. Ara al matí farà sol una estona, però ràpidament s'ennuvolarà. Cauran quatre ruixats, però molt poca cosa avui. I demà sí. Demà sí que a partir del migdia tarda tindrem una tongada de pluja que regarà tot a Catalunya, però diumenge tornarà a fer sol.
1: Que tinguis bon cap de setmana, Eloi.
3: Igualment.
1: Una abraçada, adéu. Doncs vinga, adéu. Que comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tenim per aquí. Que vagi molt bé, matiners. Bon cap de setmana i tornem dilluns.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: us hem fet una mica de recopilació de les contrasenyes més hackejades del món per recordar-vos el que no heu de fer. I ho hem fet en forma de
1: top 5.
2: Perquè la gent que li fa molta, molta, molta, molta il·lusió que sigui la data de naixement d'un fill seu és més o menys investigable, és desxifrable.
0: Sí, sí, sí, no és el que hauríeu de fer tampoc, però avui anem a les top comunes del món, és a dir, el que pots fer un bot, perquè un bot almenys haurà de buscar la xifra o la data del teu naixement del teu fill o del teu, però no, no sereu, n'hi ha de més senzilles encara.
2: No sereu mals pares per posar quatre números random en lloc de la data de naixement del teu fill.
0: No, no, no, clar que no. Mireu, doncs en el número 5 us poso la contrasenya 1111, és a dir, 1 fins a... No?
2: A l'infinit.
0: Exacte. És que si almenys escollíssiu un número que us agradés més, no sé, 444 o 999, però no, la gran majoria de gent es veu que es queda amb l'1111.
2: Però més que l'1234?
0: Sí, no, no, no, és que comencem pel tema del top 5. Però la gran majoria de gent es queda amb aquest número. I clar, tenint en compte que la majoria de contrasenyes tenen un número limitat de caràcters, aquí el hacker només cal anar teclejant-lo fins que ja no en càpiguen més. Tu pots seguir teclejant, però l'encertaràs sí, igual, perquè està limitat.
2: Amb un mòbil acabaries ràpid.
0: Clar,
2: amb un caixer només cal fer 4 clics.
0: Mira, el que deia baixant la mà en Roger, tireu per números que sapigueu de memòria, el telèfon fix de la vostra àvia, el número del vostre carrer, el codi postal, la matrícula del cotxe... No agafeu-lo, perquè no. És que us passarà, sinó com a mi, que l'has de canviar cada moment a la feina, cada 2 mesos, i anem pel 12 o el 13.
3: Ah, tu vas per aquí.
0: No, no, no, però sí que és veritat que a vegades poses una xifra al final, comences per l'1, i és un error, també.
3: Va, en el top 4.
0: El número 4, el típic QWERTY, ja sabeu que no vol dir res, però no us penseu que sou els únics a qui se us ha acudit teclejar les lletres de la primera línia del teclat en ordre d'esquerra a dreta, creient-vos superoriginals.
2: I la gent que es creu encara més intel·ligent, en lloc de QWERTY, que fa servir QWERTY o IOP.
0: Ah, sí, exacte, clar, totes, no? Però no t'hi caben a vegades, eh?
3: Sigui com sigui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
0: Clar, el passa que un dia us trobareu que aneu de vacances, haureu d'entrar al vostre compte des de l'ordinador d'un hotel o d'un ciber o d'on sigui, i clar, la feina serà vostra, perquè per si no ho sabíeu, no tots els teclats del món estan configurats igual. Les tecles no són sempre al mateix lloc. O sigui, tu vas a França i si poses el QWERTY et surt... AZERTY, perquè on hi ha la Q hi ha la A i on hi ha la W hi ha la Z. Vull dir que no és tan evident. No et pensis que així no has de recordar. No, ho has de recordar igual.
3: A França no serveix, això.
0: No, n'hi ha molts llocs del món que tenen teclats diferents.
3: En el número 3.
0: En el número 3, admin. A veure, o sigui, es diu contrasenya perquè ha de ser personal. Si deixeu que la que us ha deixat l'administrador, o sigui, l'informàtic, sigui la vostra, doncs és com si li donéssiu les claus de casa a tot el personal que hi ha treballat en la seva construcció. O sigui, tens la casa acabada i dius, vinga, anem a repartir una casa, hi ha una clau a casa manobre, una altra casa del pintor, una altra casa del fuster, una altra casa de l'electricista...
3: És que hi ha gent que quan es compra una casa no canvia el pany i deixa les claus, vinga, de l'anterior. És igual.
0: Exacte, i a sobre es reparteix
3: doncs
0: per tot el veïnat.
3: Sí, sí, sí.
0: Això és el mateix. Molt malament, no ho feu.
3: En el número 2.
0: En el número 2, doncs, no us creureu, però la segona contrasenya més hackejada del món és... password. O alguns amb la gran innovació de posar la primera en majúscula no fos cas, eh? Ja dius, és que jo ho he canviat molt. És que si almenys ho poséssiu en català, mira, tindríeu dos beneficis. Beneficis del català, eh?
2: La doble S. Sí,
0: mira, en el primer, exacte. Que la
2: no, que en anglès també hi ha doble S.
0: Sí, sí, però mira, la nostra és una llengua poc parlada si ho comparem amb gent doncs d'arreu del món. I per tant, si escolliu a contrasenya en lloc de password, doncs els hackers ho tindran una mica més difícil perquè abans hauran de provar totes les llengües del món que són més parlades que el català. Però és que hi ha un altre segon avantatge.
2: Tenim més llengües darrere que davant, en el rànquing mundial.
0: Sí, però bueno, en tens unes quantes davant, no és password, saps què vull dir? Però és que a més la nostra llengua és minoritzada. Això què vol dir? Que la meitat de la població no l'escriu bé. Llavors, si escriviu contrasenya sense faltes d'ortografia, ja haureu esquivat el 80% dels hackers.
2: I ja tens el B2.
0: Exacte, per tant, hi ha un avantatge de ser català.
3: I la pitjor de totes en el número 1?
0: A veure, efectivament, encara queda gent que fa servir els números en ordre. O sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no és una contrasenya. Ho saben dir els infants de 2 anys. O sigui, no ho intenteu. Ni que sigui de l'1 al 4, ni de l'1 al 8, ni de l'1 al 12.
3: Salteu-vos algun número. Jo què sé, feu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
0: Ah, mira, bona idea.
3: Jo què sé, que sí, tampoc sí, és la millor de les
0: contrasenyes. Però llavors no recordes quin és el que t'has saltat.
3: Clar, això és una putada.
4: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deaf Boys!
5: M'he tret un màster, però tot feu mi fer. Puc ser un pijo, cani un hipster. Jugam en el Twister.

0: és l'hora del conte. Jo l'insistia a la Laia. Quina és la temàtica?
1: Però no és que no hi ha temàtica. No, és un, Roger, no
0: és un,
1: simple,
0: un tio valencià que li mola i té Insta. Ja li has tirat DM o fueguito.
1: No és un tio que em moli que sigui valencià. És un creador de contingut.
0: D'estils de vida.
1: No, per què dius d'estils de vida? No, és una persona que parla, jo crec, de coses de... Mira, d'entrada es diu activista valencià, a sota així el perfil, cosa que ja és guai. Parla molt de la llengua, és a dir, de defensar la llengua catalana valenciana, de les diferències entre els diferents accents, també planteja, recomana excursions, també se'n va a visitar pobles, també, per exemple, fa posts sobre oficis tradicionals per donar-los a conèixer, fa divulgatiu. Per exemple, l'últim post que va fer, el penúltim, era dient que deixava la feina i que es dedicava 100% a ser creador de continguts. Mira, té 140.000 seguidors, no sóc l'única que ha quedat encandilada. Com us dic, es diu Alegria de Poble, o potser no us ho havia dit encara, Alegria de Poble, busqueu-lo a Insta si és que no l'esteu seguint ja. No sabia quin post seleccionar-vos, per posar-vos l'àudio, perquè és que m'agraden tots. Mira, us poso un que se'n va d'excursió, perquè veieu per on va. Vinga.
2: Avui fem la ruta de les passarel·les de Balloré. Hauràs d'aparcar en el pàrquing, perquè dins de la localitat només poden circular residents.
3: A veure, quina és la teva embragaura?
4: És que la baixa.
2: La ruta transcorre per dins del riu Guadalope.
1: Després... Bueno, ja ho veieu, T'ensenyen llocs superxulos per anar d'excursió, això per un cantó, però com us dic, doncs altres ocasions se'n va a algun poble i llavors fa una mica d'endevinalla, aviam si la gent endevina en quin poble és, o també fa, a vegades, reflexions, sobre la vida mateixa, coses que li passen i que explica, o també, per exemple, surt a vegades la seva parella per explicar alguna cosa, perquè com que s'exposa bastant, això sí que ho té. I, no sé, l'altre post que us he triat, per exemple, és el que un d'aquests que us deia que recupera oficis tradicionals i va fins al lloc on el fan i explica una mica, recordeu el dia del... Em sembla que era el Dia Internacional de les Palmeres o així, sí, que us vaig parlar del Palmerar d'Elx, no?
0: Sí.
1: Doncs ell hi ha anat i n'ha fet una mica de reportatge.
2: Si jo et parle de palmeres, sabries dir-me en quina ciutat estic? Elx. Estem en la província d'Alacant, al Baix Vinalopó. Aquesta ciutat no es pot entendre sense el seu palmeral històric, declarat Patrimoni de la Humanitat. Has sentit parlar de l'ofici dels palmerers i les rizadores? L'artesania de la palma blanca. Un producte...
1: Veus? Sempre fent divulgació, ensenyant coses, vaja, jo trobo interessantíssim. I mira, a vegades, quan us seguia, em plantejava un dia, quan veia un post... Hi ha moltes coses que ara tenim gràcies a les xarxes i que abans ja teníem d'altres maneres, en altres formats, sí, no? Però hi ha coses que potser no. I és que nosaltres, que vivim aquí al Principat, potser les diferències entre accents de diferents comarques del País Valencià no era una cosa que tinguéssim, doncs, a l'abast, no? A no ser que coneguessis dos valencians de dues comarques diferents, era complicat. I, en canvi, ell, per exemple, aquí et fa un post que m'ha encantat, que jo me'l posaria cada matí per llevar-me, que són la diferència entre l'accent i les paraules valencianes de la costera i la ribera baixa. I estan ell i la seva parella dient quines són les diferències lèxiques i també de to que gasten i com les diferencien. Em sembla tan xulo. No us l'he posat ja per no cansar-vos, però aneu-hi, es diu l'alegria de poble i comenceu amb aquest. Paraules valencianes, la costera versus Ribera Baixa. Jo em sembla enamorador.
5: Els experts i cap.

0: paper garantit per l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I jo mateix, perquè vam anar divendres passat al casinet d'Hostafrancs de Sants.
1: I
0: el concert de Fetus, no només el repertori ja ens mola i és divertit, sinó que tenen muntat un bon show. Si tot el que explicaven entre cançó i cançó em semblava divertidíssim i la gent estava animadíssima.
1: Val molt la pena, aquest concert de Fetus. I tant, em va agradar moltíssim.
0: Bé, doncs el seu proper concert serà, Anna, a Girona.
1: Serà dissabte a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre, que serà quan faran aquesta segona esllavissada del romancer Tartera. Recordem-ho, la setmana passada Fetus doncs va fer la presentació oficial del seu darrer disc al casinet d'Hostafrancs i ara doncs a l'Auditori de Girona. I els gironins que actuaran a Barcelona dissabte són Minibus Intergalàctic.

3 anys després del seu àlbum debut, Meditacions des dels miratges mercúrics, Minibus presenta el seu segon disc, Moviment oscil·lant polinòmic i igual a 1, Partit X. Ho faran a la sala Upload de Barcelona, estrenaran les noves cançons i també les del primer àlbum. El concert començarà a les 8 del vespre. Seguim ara amb la celebració dels Amics de les Arts. Després de passar per les trenes de Girona, aquest dissabte els Amics de les Arts seran a la Tàrraco Arena per seguir cantant els himnes que han marcat tota una generació o també cantar les noves cançons que ja formen part del seu cançoner particular. Aquest concert a Tarragona començarà a 2:15 del vespre.

Aquest dissabte el mitjà de comunicació La Directa celebra 20 anys i a banda d'activitats per a totes les edats, danses populars, un trivial, monòlegs i un dinar s'hi farà també doncs, concerts. Hi actuaran els Partiperes, que els estem sentint de fons, i també hi haurà la Ludwig, Sibarites i la Mare del Tano. Els concerts començaran a 8:15 del vespre a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona. I encara a la ciutat comtal, dissabte, concert de Romàntic Dimoni a l'Apolo amb el grup Balena com a taloners.

L'actuació del quartet de rock barceloní Balena anirà abans del concert de Rodi, és a dir, de Romàntic Dimoni, que per qui no ho sàpiga, doncs és el nou alter ego de Carles Caselles, ex de Smoking Souls. El concert serà a la 2 de l'Apolo a les 8 del vespre. Després de molts dies sense aparèixer a l'agenda de concerts, Remei de Calafresca doncs torna aquest dissabte a Llagostera, serà dins del Festival Espurnes, un festival gratuït amb 8 hores de música que busca generar cultura amb consciència i de forma comunitària. A banda de Remei, dissabte al Parc de l'Estació de Llagostera també actuaran Les Alosa, Olga Zuet, Joan Garriga, Derbi Júnior i Hipnosi. La festa arrencarà a les 5 de la tarda i tots els concerts són gratuïts. Que no era...

0: Carinyo meu!
1: Les al·lèrgiques al pol·len seran les encarregades d'obrir el festival Ambassat d'aquest any. Ho faran dissabte a l'Estruc de Sabadell a les 8 del vespre. Serà especial perquè obren l'Ambassat, però també perquè celebraran l'aniversari de la Marina Rico, la vocalista

0: Jaume Pla, doncs a l'escenari també hi haurà la banda barcelonina Últim Cavall. El grup celebra 10 anys de trajectòria i aquest cap de setmana presentarà les cançons del seu nou disc 10 anys d'un refugi. Si voleu anar, encara queden entrades. Ens trobarem a mitja nit com dues gotes d'aigua. Actuarà al Casino de Rubí per presentar el seu nou disc, Galàxies. Ho farà acompanyat de la seva banda de sempre, The Veterans. L'espectacle combinarà les noves cançons del disc amb els temes més emblemàtics de la trajectòria i el concert començarà a les 8 del vespre.
1: És que quan has dit anirà acompanyat de... Clar, com que en aquest disc Galàxies la cosa és molt poliamorosa, dic, a veure de qui va acompanyat el Manu Guix. Veurem.
0: Veurem, veurem, a veure què passa.
1: The Veterans, que és una bona banda.

0: repetim, és la sintonia de la gran cita al reality de dating que ha arribat al 3CAT i que ens servirà per fer una mica de debat de salseo aquí amb els companys, no només amb la Laia, la primera que en renegava i la primera en enganxar-se fins a les últimes conseqüències.
1: No, tampoc.
0: I també l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I en Sergi Ruiz, què tal?
3: Molt bon dia. Li hem fet un pressing a la Laia perquè acabés mirant la gran cita.
1: Aquí hi ha com dos equips, eh? Hi ha, jo crec, l'Anna i en Sergi, que s'han declarat bastant fans i ho han seguit fins al final i estan com bastant in, i en Roger i jo una mica més des de l'escepticisme i l'experiment social. Ho dic bé,
0: bueno,
1: Roger?
0: Jo sempre faig allò d'abans de criticar qualsevol cosa, jo m'hi poso, que passa que vaig bastant endarrerit, mm-hmm. I sé que en Sergi, tu vas al cap de
3: l'any. Jo ja ho he acabat.
1: És el que m'acaba primer.
2: Tu també, Anna, jo també l'he acabat, abans d'acabar la nit.
0: Penseu que tenim encara un episodi especial que és la gran cita 6 mesos després,
3: sí.
0: Del qual jo sí que n'estic atent perquè a mi per TikTok i Instagram he vist ja les parelles que, vaja, que ho són, que s'han consolidat, que s'han enrotllat, que fan plan junts, i m'he quedat com amb Laia al corda, vull saber què passa pel mig, perquè he vist només el pilot.
1: Clar.
0: I parelles ja fent plans d'anar de viatge i tota aquesta mena d'històries.
3: Clar. El que hem parlat algun cop l'Anna i jo a la redacció és un... O Instagram mostra una cosa que 6 mesos després que de la final, perquè a la final passen coses que a vegades no es corresponen, o són uns actors de molt bons.
1: Sí,
3: perquè hi ha coses que dius, ostres, això...

0: no hauria d'estar passant. No, intentarem no fer spoilers, però és un, això no em quadra amb el que ha acabat passant.
1: Jo sí que hauria preferit que no haguessin publicat absolutament res, i evidentment tu vas imaginant-te coses mentre vas veient el programa, no? Aquests acabaran junts, sí, no, marxaran per separat...
2: Perquè tu que has vist l'últim capítol, sí, no acaba de forma ja qui s'ha enrotllat, qui no s'ha enrotllat, sinó que hi ha alguns dubtes encara.
1: Clar, el capítol s'acaba... O sigui, el programa s'acaba d'una manera que després tu mires Instagram i veus parelles que fan TikToks junts, molt junts, diria.
0: Molt junts.
1: Molt junts. Clar, i el programa potser no va així.
3: Clar, és contradictori, realment té molt sentit el que dius tu, Anna. És a dir, s'hauria de fer una política de no publiqueu res fins que no s'hagi hagut desenllaç, perquè si no és com molt confús, no?
1: Clar.
3: Si voleu, primer m'expliquem una mica, per aquells que no hagin entrat encara,
2: sí,
3: la premissa.
2: El procés, perquè jo, el primer capítol sí que ja et posen algú amb qui començar, no? Van emparellant una mica.
3: No. És a dir, això és la premissa és com si fos el Soc i Seré, pels qui sí que l'hagin vist. Agafen 100 persones, el càsting és de 100 persones, que tenen ganes de trobar parella, aquesta és la premissa inicial.
0: Tothom no.
3: Bueno,
0: però ja hi arribarem.
3: I això és el que diuen,
1: sí,
3: no, al principi.
1: Sí.
3: I les posen en un recinte durant 2-3 dies, no es concreta, tipus cas de colònies.
2: És la masia de Can Soler, de Pau de Vilanova. Jo vaig anar a un festival de música allà.
3: Perquè no ho expliquen, però es pot identificar, m'imagino. Sí, sí, sí. En tot cas, la premissa com afegida és que hi ha una intel·ligència artificial que ha determinat o hauria determinat parelles extremadament compatibles entre aquestes 100 persones. Però ells no ho saben, ni ho sabran en principi. Aleshores, es fan dos grups i posen a un membre de la parella, diguéssim, a cada grup, d'acord? I hi ha una impossibilitat de relacionar-se de manera amorosa amb la gent del teu mateix grup. És així?
1: Ho has explicat molt bé.
0: Sobre el paper, sí.
3: Sobre el paper és així. Aquí comença la trama. Aleshores, bàsicament, comença amb un moment en què es veuen per primera vegada, per tant, ja han de dir el qui els agrada d'una manera absolutament superficial, perquè només estan veient el físic, no?
2: Com fent swipe.
3: Exacte, com fent swipe, bàsicament.
0: També fan com unes preguntes en el primer capítol per saber...
3: Sí, però això és després. Primer és només la primera vista, després...
0: Bueno, tu vols dir les preguntes que li fa la Dulceida a la font.
3: Exacte. Després
0: al moment font, supereu-lo, sisplau, perquè és que és...
3: Perquè, clar, és duríssim, estàs jutjant la gent per la seva cara. O sigui,
1: exacte, bàsicament pel seu físic.
0: Clar, és molt institut.
1: Perquè et pregunta qui t'agrada de la persona que tens davant. O sigui, de totes les 50 persones que tens al davant, qui t'agrada?
0: I algú que diu, el que tinc al costat, i és un no.
3: No pot ser.
0: No pot ser.
3: Després es passa a una sala on ja comencen a respondre preguntes de sí o no, però davant de tothom, no? Allò, què t'agrada, relacions obertes o tancades, etc. I, clar, aquí comencen a aparèixer les primeres contradiccions amb allò que t'havia agradat més físicament, però què passa? Que igual hi ha una línia vermella. Mira, sentim un tall.
4: Oi, perquè físicament m'agrades, però és que si tu vols una relació oberta és que a mi em costaria molt. Si tu vols escollir una persona per tota la vida. Sí. En veritat, sí. A lo millor sona impossible, però ho vull intentar. I no sense desig per a altres persones. Sí, però com a ser
3: aquest
4: humà...
3: Aquest és el cas de dos nois, no? Jo sabreu els noms vosaltres, jo no.
1: L'Isaac i el Dani.
0: Gràcies.
3: Exacte. Doncs ells s'agraden molt, però tenen aquest problema que hi és planant durant tota la temporada.
0: És una de
3: les
0: trames amb majúscules de la gran cita.
3: Que a veure, tampoc hi ha tanta història. Vull dir, al final tenen una línia vermella i tot
0: però,
3: i així s'agraden molt.
0: Però potser...
3: O sigui, clar, cediran, no?
0: Considera que no, l'altre cedirà, veurem.
3: I això passa com en diverses...
0: Veurem.
3: Clar, i comencen a conèixer i suposa que passa això, bueno, com a la vida mateixa, no? També m'ha sorprès la capacitat d'algunes persones com de a mi m'ha sorprès, perquè després seguim amb la temàtica, és a dir, després de les preguntes obertes es fa una cita ràpida i després una cita més íntima, no?
2: Un speed dating, perquè tothom ho entengui.
3: I després d'això ja s'ha d'escollir, si vols seguir amb aquesta persona o no. Vull dir que és com bastant ràpid.
0: Tornen a fer match, no? Després tornen a dir i la persona que té més match es queda com una mica més al programa, si no me'n recordo.
3: Sí, però això és després de les preguntes ràpides. Ja.
2: I si no hi ha match, t'eliminen.
1: T'eliminen.
3: És que de seguida...
0: De fet,
3: de seguida hi ha molta
0: una de les persones que eliminen diu, com que jo volia aquella persona i sabia que no podia, vaig eliminar a tres persones que sabia que no em farien like, per així marxar i ja està.
3: Clar, és que, de fet, hi ha molta gent allà que està per fer bulto.
1: És una cosa
3: que veus. Això, perquè,
1: sí.
3: O sigui, també és veritat que una cosa interessant a parlar és a com es fa la postpro d'això, no? La postproducció.
0: Increïble.
3: Perquè, clar, tu, en el fons, suposo que esculls les escenes inicials en funció de què acaba al final durant el joc, perquè si no, no tindria cap sentit.
2: Per això al principi ja hi ha certs protagonistes.
3: És que els protagonistes són des del minut 1.
2: Sí.
3: O sigui, hi ha gent que no li veus la cara, literal.
0: De fet, no farem spoiler, però en un dels últims capítols passa una cosa que algú diu a tu no t'havia vist mai. O sigui, era una de les 100 participants i és un... No sé ni com et dius.
1: Sí, a més a més es nota molt el programa que, per exemple, quan hi ha una parella que s'agraden i, per exemple, entre cometes, no?, doncs fa nosa el programa de seguida com que els diuen, mira, doncs com vosaltres us agradeu tant, doncs
3: ja
1: marxeu junts, exacte.
3: És que aquest és el tema, eh?, l'espectacularitat de què es premia en un reality d'aquestes característiques.
0: S'ha de dir que en aquest en reality no hi ha premi final, que això és una cosa que és més experiment i el que diuen és que es guanya l'amor. Això és una de les coses que a mi
3: m'agradaria surrealista.
0: Però que no hi ha un premi que la gent no ha volgut seguir per guanyar un 100.000 euros.
3: Jo ja he entès per què el trobeu tan guai, o perquè la gent que el troba molt xulo és perquè compara amb altres realities merdosíssims, jo crec, de cites, no? Llavors, clar, comparació amb això, aquest deu ser molt guai. Clar, jo, que no he vist cap altre reality de cites, em segueix semblant bastant...
1: També et dic que són persones que et podries trobar al carrer. Vull dir, són persones molt normals, i això jo crec que guanya molt.
3: Però que els altres programes de cites no.
1: Els altres programes jo crec que són, ja saps, que són personatges que van a per això.
2: Però què hi trobes de criticable, Laia, que vull sentir-ho també?
3: L'espectacularitat de les emocions, és a dir, em segueix sabent greu que posin gent a plorar davant de la càmera.
0: Però al final és un reality, és
3: clar,
0: el que...
3: És que ja ho entenc, que el problema el tinc jo. Jo ja ho entenc.
1: No, bàsicament perquè al final són coses que es remouen i...
3: Clar, però una cosa
0: que ha estat bé del programa, que ho vaig sentir en una entrevista, és que és el primer reality de l'Estat que ha tingut coordinadors d'intimitat i que tenien allà dos o tres persones que els anaven ajudant, que els hi feien com també de psicòlegs en algun moment, que els hi anaven dient, ostres, doncs si no et sents còmode per aquí, doncs no ho fas, i tal, que han tingut això com un equip que els anava assessorant, que també és...
3: Sí, que
0: potser fons... això ho hauria jo posat més en valor a la pantalla.
3: Exacte, i també s'ha d'ensenyar això. Mira, sentim un altre tall.
5: Em sap greu haver-li fet mal, si no era la meva intenció per res. Amb l'altre Xavi hem anat evolucionant molt, he trobat coses que em fan feliç... I bueno, però això no treu, òbviament...
3: Clar, això és reality,
2: Marta i el Xavi,
3: és clar, reality purament.
2: Has descartat un noi per un altre, entenc.
3: Exacte.
0: És a dir, és la Marta, i durant els primers capítols ella estava coneixent a un de l'altre equip que li agradava bastant, i també li estava agradant molt un del seu propi equip.
3: Amb qui no podia quedar.
0: Amb qui no podia quedar.
2: I llavors què fan? Se'n van junts amb l'altre?
0: No, i passa una cosa que un dels dos li trenca molt fort el cor. No direm aquí.
3: És igual, però el tema és bàsicament que a mi el que m'ha sorprès és gent que està com flirtejant amb dues persones alhora molt fortament. Que a més una
0: si
3: cosa
0: només
3: també...
0: fos amb dues.
3: Ja, exacte. I això per mi ja penso... Diu que no ho veus, que ho veu tothom, això. Que no tenen vergonya.
2: Us heu emocionat amb els que els hi ha sortit bé la història i han acabat sent parella?
0: A l'últim capítol, i vaig a dir, al minut 10 estava amb la llàgrima viva. A més, el vaig mirar abans del desconcert,
1: jo
0: ara això com ho remonto per anar a fer un programa a la prèvia del desconcert.
2: Anna, tu que l'has vist també l'últim, aquest moment, com que vas viure?
1: A mi l'últim capítol m'ha sorprès molt. Vull dir, em sembla que hi ha aquí girs...
0: Hi ha molts temes a parlar entre ells després del programa.
1: I he de dir que jo, per exemple, la gran cita no em cridava l'atenció. Sí que primer ho vaig mirar perquè una amiga meva va tenir una història amb un dels participants.
3: Uau.
1: I pel morbo dic, doncs mira, m'agradaria veure-ho. I m'he acabat enganxant. Vull dir que totes aquelles persones que, per exemple, doncs tinguin el dubte de vull mirar... Mireu, perquè
0: mireu.
1: La veritat que...
3: Sí,
1: jo
3: encara
1: que
3: sigui com a experiment social, que és el que he fet jo, i després pots seguir-ho criticant,
0: Jo li he de donar les gràcies a l'Aina Ostrell, perquè jo tampoc ho anava a veure, i abans d'un programa ens va ensenyar en Frank i a mi una cita, la de la farmacèutica i la de la sexòloga i l'Olotí, i va ser vale, això ho hem de veure tot sencer.
2: L'Olotí no té feina?
1: És periodista,
0: Instagramer, creador del contingut...
2: Quan hagueu vist l'especial de 6 mesos després, és a dir, l'especial on ja estem a l'actualitat, ens explicareu com va les noves parelles?
1: Mira, la setmana que ve ho podem comentar,
0: Jo tinc alguna porra, també.
2: Es comença amb il·lusió i, Sergi, tu creus que potser alguna cosa trontollarà?
0: Jo crec que al revés, que alguna cosa que ha trontollat acabarà bé.
3: Ai, senyor, la gent...
2: Serà aposentat.
3: La gent té una tendència a anar cap a la toxicitat.
6: No saps ni com passar.
7: Els experts i cap.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui estem celebrant l'edició 500 del Warsaw Never. Yeah. Felicitats, aquesta secció que va néixer ara fa una mica de 3 temporades i on han sonat cançons de tots els tipus. Per tant, punxar una cançó avui, ho hem de dir, no era fàcil. Sí que tenia clar qui havia d'aparèixer. L'home que m'ha fet perdre els combats de cançons cada vegada que l'he punxat després de ser censurat pels oients. Laia? Ell, el mític. Bulería, bulería, tan dentro de l'alma mía. Exacte, David Bisbal, un cantant que va haver-hi un moment que tot el que cantava acabava en ia, com voleria o... A ver, María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. El Bisbal l'hem sentit molt aquests dos últims anys, sobretot al Nadal, aquí als Experts. Gràcies, sobretot, a aquest amacle. A mi burrito sabanero
2: voy camino de Belén. Una cançó que no només ha calat ja com a un estàndard de Nadal, sinó que va eclipsar el seu propi meme de com estan les màquines.
1: És veritat.
2: Ja no se'n parla tant.
1: És flipant, això. Però avui punxarem el Bisbal en el seu apartat versió d'altres, que de fet és com el van conèixer. Penseu que OT, clar, ens va deixar temes com I si fuera de ella d'Alejandro Sanz. O la cançó Lucía de Joan Manel Serrat. No hay nada más bello que nunca he tenido, nada más amado. Però avui per què el punxem? Doncs perquè el Tio No Para acaba de publicar fa poc més d'una setmana una nova versió, i atenció perquè, i amb aquesta cançó és la que us deixaré, en la Warsaw Never 500, David Bisbal cantant Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. Acabada de publicar no fa ni una setmana aquesta cançó del Camilo.
2: És nova.
1: És nova, nova.
2: Bueno, sí, la versió.
1: L'original no, però la versió sí.
3: Tens la capacitat de trobar merda, Sergi?
1: Amb això us deixo, amics oients, em sap greu. És la Warsaw Never número 500.
3: No te'n sap de greu. Adéu.

0: Heu de descobrir aquest autor de còmics, l'Oriol Black, que acaba de publicar el còmic Soy un gato. En norma editorial també està previst que aparegui d'aquí poc en català. És un còmic que parteix de la recerca d'ell mateix com a autor, és a dir, com a guionista, com a il·lustrador, un projecte molt personal, que a més el format l'ha publicat com un tankobon, que potser no sabeu què vol dir la paraula.
1: No tinc ni idea.
0: Però ho coneixeu segur. Són els mangas clàssics en format com molt compacte, com baixets.
1: Sí.
0: O sigui, aquests són els típics volums de manga.
2: Val.
0: Doncs malgrat ell és d'aquí, té moltes influències, però un dels seus mestres, òbviament, és Akira Toriyama, i ha explicat l'Oriol, que va llegir una entrevista seva, que deia una bona història curta, d'un sol volum, un sol tankobon, ha de tenir 12 capítols. A partir d'aquí va començar, però sense saber ben bé de què aniria el seu còmic.
3: En el capítol 1 no sabia que en el 6 sortiria un fantasma, ni sabia que el dolent seria com és, ni sabia tot això. Va anar apareixent.
4: Ostres, és com l'antítesi d'una història, no? Primer pareixes una mica tot com anirà i després desenvolupes. Aquí
0: deixar-se anar.
4: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Ara, els temes on van a parar són bastant crus, de la seva vida. La memòria, la pèrdua, la identitat... Una història que es va anar creant a partir d'aquests traumes que va passar en un moment concret de la seva vida.
3: El còmic el vaig començar just després de deixar una relació de 10 anys... que es va juntar amb que em cancel·laven un projecte que estava fent per França, llavors m'havia quedat sense feina i ma mare havia donat positiu en Alzheimer tot la mateixa setmana. Llavors, una miqueta la inèrcia de cada matí aixecar-me, anar a fer el cafè, sentar-me a la taula de dibuix i posar-me a treballar, em va mantenir ocupat.
0: Soy un gato, un còmic que ret tot d'homenatge als referents de l'Oriol, no només a Akira Toriyama, sinó també a Hergé, l'autor de Tintín, o a les pel·lícules de Hayao Miyazaki, passant per pintors com Goya o Ramon Casas, el modernista. Tot plegat en aquest còmic titulat Soy un gato. Anem a Itàlia. Segurament en les últimes hores heu vist imatges de la inauguració de la Bienal de Venècia, o potser no tant dels actes d'atenció artístics, sinó per les protestes, perquè l'acte inaugural ha estat marcat per la tornada de Rússia i per la participació d'Israel en aquesta Bienal artística, i ahir van provocar algunes protestes que sí, van deixar l'art en un segon pla. El més irònic és que l'edició de la Bienal d'enguany, o d'aquest bienni, per així dir-ho, reivindica el silenci i la calma. Són els leitmotiv.
2: Silenci davant de la injustícia, per exemple, no?
0: Sí, bueno, les Pussy Riot, que sentim de fons, segur que silencioses no van estar.
4: No. El pavelló rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno amb alcohol gratis, per tant, ja podeu deduir que hi havia molta gent. Això ha indignat col·lectius com aquestes que sentim, les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. L'organització ha limitat l'obertura del pavelló rus els dies previs a la inauguració oficial, que es farà dissabte.
0: Sí, quan inauguren, tanquen ells.
4: Exacte.
2: Això quin sentit té?
4: Bueno, feu bullir l'olla, suposo. El president de la Bienal, Pietrangelo Botafoco, ha defensat la presència de Moscou, assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és, diu.
5: Aquesta és una Bienal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
4: Bueno, que en parlin de mi, encara que sigui per mal, eh? La presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per les protestes que hi ha hagut a la porta de la seva instal·lació.
0: I ara, al nostre país, hem de parlar-vos que Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també passa a un mercat, un teatre, el Mercat de les Flors, o un altre museu com el Mac Balaia, que pensava allí, Pantocràtor sí, llengua opcional.
2: Clar, és una llàstima, no?, l'entitat alerta que els processos de selecció només exigeixen assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec.
6: I mentrestant...
2: I tot això, a més, contravé la norma, la normativa vigent, vaja. Des de la Plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
7: De moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornable, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
2: Per Plataforma per la Llengua, aquesta pràctica consolida un patró preocupant, que menys té el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics, i a més estem parlant de cultura, no? Vull dir que si disposin, no sé, no seria justificable en qualsevol àmbit, però en el de la cultura com menys, no?
4: Totalment.

0: El que sentim de fons, les recordeu, ni que sigui del programa d'abans d'ahir, perquè la Laura Grau ens va reivindicar les filles de Cassandra, aquest duet gallec que combinen tradició amb música electrònica, una barreja que ens tira molt i que aquí al nostre país també està funcionant. I tu, Sergi, t'has agafat un exemple molt concret, però que pot ser molt revelador, que és que l'electrònica també es pot mesclar amb la jota, un gènere que ja de partida t'agradava bastant.
1: Absolutament, exacte. De fet, avui us vull acostar l'última de les propostes en aquest sentit, la unió de la jota amb l'electrònica, i és el projecte d'Anastallat.

N'has tallat és el projecte que lidera la igualadina Laia Rius i que fusiona la música d'arrel dels Països Catalans amb l'electrònica contemporània. De fet, el nom N'has tallat prové d'un malnom familiar de la Laia i l'ha recuperat. I això ja apunta a la voluntat d'aquest projecte, que és relligar les arrels amb la transformació que comporta el pas del temps. N'has tallat acaba de publicar el seu primer disc, Cada casa, cada vida, on hi trobem aquesta J N'has tallat o aquesta altra, J Soft Lounge.

0: Al programa I Cap Mans del Quim Rutllant l'han entrevistada. Podreu sentir la conversa sencera la setmana que ve, però els experts han tingut accés a alguns fragments d'aquesta entrevista en la que ens explica la Laia que el seu nou treball té com a punt de partida la tradició mallorquina.
1: L'àlbum està tot enfocat al Ball de Bot i jo vull que sigui com un homenatge, com aquest vincle que tinc amb aquest ball. I era una mica això, no?, com trencar aquestes fronteres que tenim dintre els països catalans de Catalunya, Mallorca, tal, que sí que òbviament són diferents perquè tenen un background molt diferent, però hi ha una cosa allà comuna que és xula i que et mou, no?, com a persona que parla català i ha viscut com una part de la història molt compartida.
0: I per què la Laia ha dut el ball de bot cap a la música electrònica? Doncs perquè la tradició i la música de ball, segons ella, són els seus referents.
1: Sí, havia fet ball de bastons a Igualada, però sí que també tenia com tota aquesta vessant que jo feia de DJ a casa meva, i al final és com el llenguatge que jo domino, i jo sempre ho dic com que jo no, malauradament, ojalà, però malauradament no toco com cap instrument així més tradicional, toco la guitarra improvista. I llavors com el que jo domino més és com aquesta sonoritat més electrònica i aquests instruments més electrònics, llavors pues, tenia sentit que fos des d'aquí que fes la música.
0: Seguirem de prop aquest projecte d'Anna Estellat que ens permet fer una aproximació a aquesta unió, la de la música electrònica amb la tradicional, i més concretament amb la jota, perquè segurament és el ball que més uneix els països catalans. Penseu que de jotes se'n ballen al Principat, sobretot a les Terres de l'Ebre, també se'n ballen al País Valencià i a les Illes Balears. És a dir, si el Pi de les Tres Branques ballés, ballaria jota.
2: Hauria d'estar a l'Ebre, el Pi de les Tres Branques.
0: Evidentment. Ballaria.

Però ens ha anat molt bé parlar d'Anastella perquè aquest no ha estat l'únic vincle entre jotes i electrònica que han aparegut aquests mesos. Només cal revisitar un cop més el darrer disc de la Maria Jaume, Sant Domingo Forever.

La Maria Jaume va voler homenatjar les festes del seu poble Lloret de Vistalegre amb aquesta jota electrònica carregada d'autotune. De fet, en alguna altra peça, com Amor d'Ultramar, també ens apareix la jota, en aquest cas samplejada.

0: és que ja sigui des de propostes més avantguardistes o provinents de l'arrel, s'han ajuntat aquests dos conceptes, el de l'electrònica i la jota. Sentiu això. Xicona, tu saps com sóc. No m'agrada gens el festeig. Els coneixes, aquests, Laia, o no?
1: És que ara ho estava pensant.
0: Són els Faixa, un grup format
1: sí.
0: A les comarques de l'Alcoià i el Comtat, al País Valencià, que fa una anyeta ens deixaven aquesta jota, en la que també col·labora la Sandra Montfort, que duia per nom Marineries, aquesta cançó. I la Sandra Montfort, amb el seu antic grup Marala, ja ens havia fet jotes amb aquest component electrònic, com aquesta jota de morir. Sí.

anem reculant més en el temps per buscar l'origen d'aquest tipus de vincles entre jota tradicional i músiques més contemporànies, i trobarem d'una banda els Quicos, o sigui, el Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que amb els Pepet i Marieta ens feien aquestes jotes de l'indignat.

0: Camela, doncs, llarga vida a la Jota, que sembla que serà llarga.
1: Quina bona repassada que ens has fet, eh? Jota i música actual, m'encanta.
0: Jota actual, és un ball que ve d'antic, però que sembla que té una llarga vida, si més no, lligada a l'electrònica.
1: Super de moda, eh? Com ara més que mai.
0: Tothom a ballar jotes?
1: Tothom.
0: Roger, t'apuntes un dia a ballar jotes?
2: Jo m'apunto a tot, ja ho
0: saps. Vinga, va. Anna, a ballar jotes, eh?
1: Sí, també.
2: Ens obrim de gènere per anar a veure concerts de qualsevol mena.

0: meter amb les cabres.
1: Podeu anar a veure doblement els 31 FAM.
2: Sí, dissabte continuaran la seva gira temporada 2 a la Festa Major de Ripoll. El concert començarà a 11:15 a la plaça Abat Oliva i diumenge passaran per Lleida, que aquest cap de setmana comencen la Festa Major de Sant Anastasi. Per Albo i el Comboi va treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. Divendres passat el van presentar per primer cop en directe a les trenes de Girona i aquest mateix diumenge a Torelló, al seu poble, muntaran un esdeveniment per comentar el nou disc i tocar també doncs, alguns temes en acústic. Això serà a la Casa de Cuina, a lloc de Torelló, a les 12 del migdia. Seguim amb la ruta aquest diumenge al Palau Sant Jordi, Eric Clapton. Eric Clapton tornarà a actuar a Barcelona més de 20 anys després. El guitarrista i cantant britànic trepitjarà el Palau Sant Jordi aquest proper diumenge. L'últim cop que va tocar en aquest recinte va ser el 2004, amb una banda formada per grans músics, entre els quals hi havia Billy Preston als teclats. Diumenge també arrencarà la novena edició del Fava Fest, que s'allargarà fins dissabte 16 de maig. El Fava és el festival artístic del barri antic de Manresa que vol convertir l'edifici de l'Anònima en un centre de creació per la cultura transformadora. La programació començarà diumenge amb la jornada inaugural que donarà el tret de sortida a l'edició amb actuacions com les de Ciutat, Nara Ellis i les Xotxos com a DJ set i això serà a partir de les 6 de la tarda a l'Anònima de Manresa. I aquest diumenge a Granollers se celebra el Minibit, la novena edició, estarà dedicada, de fet, al grup gironí Kitsch. Com cada any, el Festival de Música Familiar retrà homenatge a una banda que ha deixat empremta en la història de la música contemporània i en aquesta ocasió la mostra estarà dedicada al grup gironí Kitsch, pioner del rock alternatiu en català. El Minibit comptarà amb actuacions com les de Brighton 64 o Quim Carandell de la Ludwig i es farà diumenge a Rock on Bell.

0: Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat.
1: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
2: Sí, tio. Cinquè disc i per fi guanyo...

0: La meva gent, la gent que el rodeja, aquest famós català, aquest personatge de la cançó de Niun Rajola i el Sexeni, amb la bona gent de Lleida. Comencem aquesta nova hora de ràdio, són les 7 i 3 minuts. Avui és divendres, 8 de maig. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró, ja és divendres.
0: Nés, Sergi Vives, què tal?
2: Nés, que és divendres.
0: I comencem aquesta hora amb una crònica experta no demanada. Sabeu quan els oients ens envien cròniques?
1: Sí, tant, ens encanta.
0: Sí que, de veritat, no, amb això no fem broma, no són demanades, però ens volen explicar coses. Doncs tenim la nostra oient Laia, ella imparteix docència entre 0-3, i ahir estava de manifa
1: i
0: de
1: mobilització
0: a Girona i ens envia la seva crònica.
3: Bueno, quan estàvem a plaça del Vi i hem sortit i tot, semblava que eren moltes, però després un cop davant de la subdelegació del govern semblava que érem 4 gats. No t'ho sé dir, a veure què diuen, i a més, tots els de Comissions Obreres i UGT allà amb les pancartes. Bueno, jo m'he emprenyat i els hi he dit, dic, no hauríeu pas d'estar aquí. Mira, calla, perquè a sobre el tio amb un megàfon, un home, dic, mira, quants homes hi ha treballant a les escoles bressol. I llavors m'he trobat l'Aureli.
4: Què, què?
3: També, diu, què carden aquí els de Comissions? I dic, això dic jo. I llavors també m'ha vingut a saludar en Jordi Navarro i hem estat un rato xerrant.
4: I quins són estos?
0: Gràcies, oient Laia, per la teva crònica. Seguirem
2: atents.
0: Es falta
2: context.
1: És la millor. No sé
2: qui és l'Aureli?
1: Creieu que era per nosaltres. Igual es va equivocar i volia enviar-li la nota a una altra persona. Hosti. I ens la va enviar a nosaltres.
2: Ben vist.
1: Perquè no tenim el coneixement de qui són aquests companys. Segur que superbé, però igualment estem superagraïts.
0: En Jordi Navarro és el meu cosí.
1: Ah, sí?
5: Tens un Jordi Navarro cosí?
0: Sí, bueno, és que és un nom normal.
1: És un nom una mica habitual, també. Treballes a la Bressola, el teu cosí?
0: No.
1: Ah, doncs Déu, no deu ser el mateix.
0: 0-3 és infantil, llavors, a primera primària, quina edat és, entre què i què?
1: Què vols dir? 5 anys, però t'has deixat segon grau d'infantil. O sigui, 0-3 és el primer cicle d'educació infantil.
0: Primària, 5-6 anys.
1: Primer de primària,
0: i segon de primària?
1: Doncs 6-7, no?
4: 6-7!
1: Avui
0: celebrem la revetlla del Dia d'Europa. Abans, però, ens interessem pel temps. Demà és el Dia d'Europa. Diumenge farà sol, sembla que demà no tant, i avui divendres núvols. Ho he dit bé, una mica bé, Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, hi ha una massa de núvols que està arribant pel sud de Catalunya. Al migdia tindrem el cel tapat i amb petits ruixats al sud i a l'interior, avui poca cosa pel que fa la pluja. I demà dissabte al matí ja tindrem els primers ruixats a la costa i al prelitoral. A la tarda s'espera una tongada de pluja més general que pot regar tot el país. En canvi, diumenge farà més sol i pujarà la temperatura.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Les 7 i 5 minuts. Ara sí, avui parlem d'Europa. Motiu de sobres per punxar els Europe.
7: La cançó que he odiat més tota la meva vida és la de Final Countdown dels anys 80. No la suporto. M'enganxo com una caparra.
0: Hem reciclat una resposta de la pregunta d'ahir i la Laia ha reciclat una sèrie de fa 35 anys.
1: Ara què passa? Era xulíssima, l'hauríem de recuperar.
0: Anem a l'actualitat perquè avui és la revetlla del Dia d'Europa i us preguntem quin és el país que més i el que menys us han agradat d'Europa.
2: Catalunya!
0: Recordeu que no vol dir país propi i també digueu-nos què ens recomaneu de cada país, si el seu
1: menys. Ai, m'agrada aquesta pregunta d'avui.
0: Gastronomia, art, gent maca i hospitalària i també, sobretot, digueu-nos amb quins països d'Europa us heu allitat amb una persona nadiua.
1: Per un dia us deixem fer generalitzacions, és una cosa que normalment no ens agrada, però per un dia no passa res.
0: En Jordi, he visitat gairebé tots els països, diu, em quedo amb Dinamarca i vaig viure i he anat tornant. Diu, és el més llatí dels països nòrdics.
1: S'ho deuen
0: dir ells. És quan els canadencs diuen, som els més europeus de Nord-Amèrica.
2: Sí, que també és veritat.
0: Tu penses tu. Sí. Diu, a Dinamarca pots anar amb bici tot arreu perquè la muntanya més alta fa 180 metres.
2: Sí. I ja veureu quan vingui el desglàs.
0: I diu, al body count hi tinc Dinamarca, allí va complir, França, Noruega i Turquia.
2: Molt bé.
0: L'Anna ens fa el seu top de països. Destaca de Finlàndia la poca densitat de població. De Dinamarca, que és massa pla.
2: Mira, un diu, que bé que sigui massa pla, i l'altre no,
0: massa
2: és pla. Que és massa.
0: I diu, i trobo a faltar referències visuals. L'Anna necessita veure una muntanya o un campanar.
1: Ai, mira, em va ser una mica... L'entenc una mica. A mi em fa una mica d'angoixa aquests llocs tan plans.
0: A Holanda diu, llibertat, poques manies, però hi ha massa pilons per bicis a Amsterdam. Mira que són com la capital de la bici, però diu que hi ha massa pilons.
1: Què vols dir pilons?
0: Deu ser que la gent pugi a la vorera amb la bici.
2: Els pilons aquells que s'aixequen per dir, per què no pots passar.
1: Sí.
0: Diu, Bèlgica, paisatge i carrils bicis, no dintre de les ciutats, que també, sinó entre pobles.
1: Coi. Per això a Holanda també passa.
0: I diu, quan trigarem a Catalunya a tenir carrils bici entre pobles?
1: Aquesta és una reivindicació que saps d'aquestes coses que no es fan perquè no els donen la gana? Perquè ja em diràs, quan fan una carretera nova, què els costaria? Deu costar milions de milions per una carretera.
2: Serà la pintura que necessites per fer-lo?
1: Però què dius? Si és una misèria. Poses un carrilet al costat i és per que no els donen la real gana.
0: Diu, d'Itàlia, em mola la cultura i la història, però la societat està poc civilitzada. Diu, Anglaterra, o són massa conservadors o ja han perdut el nord directament.
2: Bueno, han perdut la Unió Europea.
0: Diuen, no tenen terme mig. Val. A Irlanda, diu, m'encanta la cervesa, però no la Guinness. I diu, m'agradaria haver-me embolicat amb un nòrdic barra viking al ros melanut i desmanegat, com un que em vaig trobar fa molts anys passejant a una illa de Finlàndia que estava fumant salmó al mig del bosc.
2: Fumant
0: però
2: salmó?
0: Sembla que no... Sí, salmó fumat. Estava fent el procediment, però no se'l va fer.
1: Bé, ara parlava de Finlàndia o d'Irlanda, que m'he perdut?
0: Finlàndia. A veure, escutxeu.
1: No, és que Irlanda...
2: Finlàndia.
1: Ah, doncs que havia dit Irlanda.
0: Bé, parlant de llistats de països, tenim ja l'avançament de la cançó del Mundial de Futbol.
1: On es fa el Mundial aquest any?
2: A Estats Units, Mèxic i Canadà.
0: I la cançó la cantarà, sorpresa, la Shakira.
2: A veure, si les canta sempre però... ella.
1: Aquesta tia va comprar-se el tiquet i ja li fan un descompte.
0: És la cançó oficial del Mundial de Futbol 2026, titulada Dai Dai, és a dir, Mor Mor, i que canta Shakira al costat del nigerià Burna Boy. El Mundial, per la teva info, Laia, comença el dia 11 de juny. Que farem
1: no, si Catalunya no juga, no ens interessa.
0: Bé, atenció a la Núria, que s'inventa un país, diu, bon dia, experts, a mi em agrada molt Suècia i Montenegro, per la seva natura. Bueno, la Tiegrente, diu, Alemanya, millor país per condicions laborals, sanitat, conciliació familiar...
1: Bueno,
0: però...
1: jo hi he viscut, també tenen les seves coses.
0: Diu que a Bèlgica li agrada més de gent i diu, de ligues, estic indecisa entre valons i catalans. I li hem dit, valons i catalans sí, i els flamencs... No.
1: Exacte, a mi m'agrada més els flamencs que els valons.
0: I ha respost, sí, també m'agradaven els flamencs, però clar, tenia 27 anys i m'agradava tothom.
2: I mira una cançó que deia, valons i catalans, catalans, valons...
0: I els flamencs, què?
2: I flamencs, vale. Flamencs i catalans...
0: L'Emmanuel destaca la funció de l'Erasmus. Sí que és veritat que hi ha gent que diu l'Erasmus, la gent realment no estudia ni fa res, però diu l'Emmanuel, a favor, és el programa d'intercanvi que hi ha més retorn social, més retorn de la inversió, perquè t'obliga a juntar-te amb gent d'altres països, a fer-te madurar una mica, no? A construir la teva identitat, a descentralitzar-se, a conèixer altres cultures, no?
1: És que l'Erasmus no es va fer perquè la gent estudiés, la gent es va fer perquè no hi hagués guerres entre la gent de tot d'Europa.
0: Doncs, ara que ho dius, Laia, entre la Comunitat Econòmica Europea i l'Erasmus...
1: L'Erasmus sempre?
2: Sí, sí. Vale. Vegades.
0: I en Sisu diu, no he anat mai a Europa, només una vegada amb el col·le de petits a Itàlia i no me'n recordo gaire. Diu, quan tinguem estalvis, anirem directament a Rússia, que ha de ser espectacular. Vull visitar petits reductes soviètics que encara queden.
1: Si no, també em temo que no és tot or, tot el lluc que llua. Sí.
2: Vagin a l'Europa Park, a Alemanya, que es veu que té tots reunits.
1: Ah, mira, veus, és una bona idea.
2: Una muntanya russa de cada país del món.
1: O al final saps què pots fer, Sisu? Tu mires una mica per YouTube, que ja avui en dia ha viatjat, poca gràcia.
0: Sí, sentim respostes en format àudio.
4: N'hi ha que també varien dintre el país, com per exemple Itàlia. Itàlia, com més el futbol, és més caòtic. Pots morir la primera passa que facis a la carretera o al carrer, o on sigui. Tampoc destaca per la seva netedat. A mi, tot el que sigui muntanya, com que em flipa, se'm sembla genial. I a més, una mica de gent més civilitzada. I també sóc faníssima de l'horari europeu.
5: M'agrada Bèlgica perquè tinc família. I ja està, però tampoc m'agrada el clima, què vols que et digui, no sé. I el Regne Unit fa molta mandra demanar el passaport. El pitjor país, Estats Units. L'única cosa que mola quan estàs allà és que sembla que estiguis a una pel·li de Hollywood, per la resta, una puta merda.
8: Felicitats pels 3.000 programes. Va, una abraçada a tots i seguim endavant, seguirem escoltant-vos. Pel programa 3.500 podríem organitzar una trobada experta en un territori hostil entre Girona i Barcelona.
9: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: És veritat que avui complim 3.000 programes, és que vam perdre el compte, vam perdre el fil, i un oient, l'Albert, ens va dir: quan vau començar? Que jo els conto. Amb mils festius, les pandèmies, els apocalipsis zombis, i va determinar que avui és el programa 3.000 dels experts.
1: Felicitats!
0: Aquesta temporada que ICAT celebrem els 20 anys d'història aquí a l'antena, i ho celebrem també amb música, òbviament, com aquest clàssic, podríem dir ja, de l'antena d'ICAT, aquest Ruby Ruby Ruby dels Kaiser Chiefs, i tornem a l'actualitat, són les 7:14, perquè avui és dia de novetats musicals. Yeah.

0: És la jove cantant Maria Solà, molt més coneguda pel seu nom artístic Maig. Estem en el seu mes de celebració i també dia de celebració, perquè avui publica, després de singles i videoclips i molta presència a xarxes i a sales petites de concerts, publica el seu primer disc, Sergi.
1: Exacte, es diu Prou. És el seu àlbum de debut, un treball de 9 cançons que veu del rock dels anys 60, 70 i 80 i on les guitarres i les bateries prenen protagonisme. Al disc hi trobarem cançons que ja us hem anat punxant, com aquest Vull perquè no puc, un dels seus avançaments, o aquest altre, 3 estius més.

0: quedeu-vos amb la Maig, perquè jo crec que serà una de les cantants que més donarà que parlar aquest estiu i el proper any, eh?
1: Sí, Maig. Sí, és aquestes que venen per quedar-se.
0: Sí, sí, sí. Mireu els videoclips també, que hi trobareu una estètica molt propera al Yeye, tot i que les cançons no busquen pas la nostàlgia. Això ho comprovem a temes com el que dona nom al disc. Prou.

0: Per cert, que a TikTok la gent ja està fent el tren de fer el lip-dub, el doblatge d'aquesta cançó, el doblatge fals, no? Te la poses de fons i tu vas movent els llavis i vas fent la teva ballaruca i s'ha anat extraint també un fragment, almenys, de TikTok d'aquesta cançó.
1: Doncs això és senyal que ja la tenim aquí, a la Maig, que ja és ben viral. La presentació de l'àlbum de debut de la Maig serà el proper divendres 22 de maig a les 8 del vespre a la sala 3 de Ras Matàs de Barcelona.
0: La 7 i 16, avui divendres, també publica nou àlbum, la Sílvia Pérez Cruz. Es titula Oral guió baix Abisal. Ja ho deia jo ahir a aquesta hora, que el guió baix sempre molt.
2: Sí que ho deies.
0: Un disc que va presentar en directe a Barcelona, a Madrid i a Girona fa unes setmanes i que avui es publica, Laia.
2: Feia 3 anys del seu treball, Tota la vida, un dia. Ara la Sílvia ens presenta un projecte dividit en dues parts, una de més aturada i una altra de més activa. La part d'Abisal convida més a la introspecció, cercant allò més oníric, mentre que Oral transita cap a la col·lectivitat. El disc hi trobarem cançons en portuguès, com aquesta que sentíem, É triste viver sem seu amor.
1: Que bé que parles portuguès.
2: Què et sembla? També en anglès, en castellà i en català, com aquesta, Abisal.

0: tots els concerts que farà la Sílvia Pérez Cruz aviat són lluny de Catalunya. Per tornar a veure la cantant empordanesa a casa nostra, haurem d'esperar a finals de juliol, quan actuarà al Festival de Peralada.
1: I acabem parlant-vos d'un altre disc que ja s'havia publicat, però que avui es presenta a l'Apolo en directe. Es tracta del concert de presentació de gira del nou treball de Triquell, i ell mateix us convida a anar-hi.
2: Amics experts, bon dia. Aquesta nit tindrem el plaer de presentar a l'Apolo 1 Paco Deluxe, i vindran totes les col·laboracions del primer i del segon disc. Per tant, si voleu venir, doncs felicitat absoluta, i si no, doncs també.
3: Soc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo. Jo soc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe.

per la llei del rei. Déu meu, quan rei, vull pillar la teva skin per jugar-te com la play. Merci per l'ocer i reparèixer com un tren. Sorry per decebre, feia mandra, feia fred. Quan em va foc lent, papi, tothom caga llet. Tanta culpa i karma i al final era innocent. Tanta hipocondria i al final estava net. Tanta immediatesa, però camino lentament. Sóc com una nova però barata, pamfletada, càpsula barata, càpsula reutilitzada, perdo el cul per l'or, però la plata m'arriba, t'aporto qui m'explota, camino a la rebassada, mi mata però em rebenta.

el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo. Jo sóc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo. Jo sóc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo.

0: Així sona els experts.
1: Que els macacos de Gibraltar estan farts del menjar escombraria que els donen els turistes.
2: Si aneu a Gibraltar, intenteu no donar gelats ni menjar escombraria.
3: És el tipus de gent que té gats a casa, jo no vull dir res més.
2: Ara per què?
4: Ara un gat menja pinso.
3: Però aneu pinso, que també ve de saber. Això ve amb una bossa de plàstic i està fet a l'altra punta del món. No, no, aneu fent. O sigui, voleu cuidar els animals i després els esteu empitjorant el planeta. La gent que els dona gelat també ho fa amb bona intenció. Saps què vull dir?
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Ja veuràs que quan acabis la carrera, el dia següent tornaràs a estar aquí.
6: Potser sí, però igualment, és impossible treballar per aquí a prop.
7: Les 7 i 21 minuts, parlem de pel·lis. El que sentiu es titula Troba el lloc, i és una road movie que, a banda de les aventures d'aquests joves de la comarca, vol servir per promocionar el teixit empresarial del Solsonès i de Cardona, i sobretot que la gent jove no marxi.
3: O
7: que,
3: molt bé.
7: O que quan acabi els estudis a les capitals, tornin, que realment allí hi ha feina.
3: Super a favor. Això sí que són polítiques en contra del despoblament.
7: Ens ho explica des de Solsona en Joaquim Albalate.
8: Trobar lloc és un migmetratge de ficció que protagonitzen joves de la comarca que imaginen on podrien treballar en un futur si volen quedar-se a viure aquí. Per això passen per 13 empreses de la zona. Arnau Abella és el director.
9: A partir d'aquestes converses amb ells, en les quals expressaven doncs, les seves inquietuds respecte a viure i treballar al territori del Solsonès en general, a partir d'aquí ho creuàvem amb informació de les pròpies empreses també, per tal de veure com es podia donar resposta i quines idees preconcebudes ens corresponien.

0: Luminosas a Netflix, una cinta sobre dues persones que busquen un sentit a la seva vida i que es coneixen al torn de nit de neteja de l'aquàrium d'una localitat nord-americana. En el repartiment hi ha Sally Field, guanyadora de dos Oscars i coneguda per ser la mare de Forrest Gump, Louis Pullman, vist a Top Gun Maverick, Joan Chen, Kathy Baker i Alfred Molina, que li posa veu en la versió original al Pop Marcellus, que és el narrador de la història.
1: There may be potential for mutual repair.
2: Oh,
1: the hell?
2: Go ahead.
3: He won't hurt you.
4: És la vida real, això.
5: I si voleu anar al teatre aquest cap de setmana, potser us decanteu per aquesta estrena. L'autora, amb la Nausica Bonin com a protagonista, que l'esteu sentint de fons, és una obra de la dramaturga britànica Ella Hickson, que aquí al nostre país dirigeix l'Anna Serrano. Es va estrenar ahir mateix al Teatre Lliure de Gràcia i aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre mateix i de la creació. I va anar a l'estrena ahir la Montse Pujol.
6: Nausica Bonin protagonitza aquest muntatge que, segons l'autora britànica Ella Hickson, no busca la comoditat de l'espectador, sinó que el confronta amb relacions de poder i jerarquies. Bonin ha explicat a Catalunya Ràdio que l'autora posa sobre la taula totes aquestes qüestions sense intentar donar respostes.
7: I les qüestions, que també és un tema molt estructurat, no? Molt patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu, i crec que justament el que fa Ella Hickson és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó, i crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes.
6: Completen el repartiment del muntatge David Selvas, Javier Beltrán i Rabina Raventós.
5: Gràcies, Montse Pujol, des del Teatre Lliure. I ara parlem d'un podcast, un podcast d'història. De fet, Laia, és quasi tots els que m'escolto són d'història, sí, com no...
8: És que és un terreny molt adobat pels podcasts.
9: Sí, sí, que li agrada molt a la Laia.
5: Els que m'escolto els que estan no molt lligats a l'actualitat. Bé, el que ara ens ocupa, que és d'aquí, de Catalunya Ràdio, en defensa de Companys, ha guanyat el Premi Sonor al millor podcast de narrativa de no ficció.
8: Aquest podcast ha recuperat per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys l'any 1940. En la cerimònia d'entrega, ahir al vespre, el seu director, Albert Mercader, home, és que si el fa Albert Mercader...
9: És que ja ho sabia, que això t'agradaria.
8: Va demanar el compromís en defensa de la cultura catalana.
10: L'any 39, ja de canvi de la retirada, Lluís Companys va agafar els que llavors eren els intel·lectuals i els pensadors del país, que estaven emprenent el camí de l'exili amb ell, i els va dir una frase que ha fet fortuna, i és que hi ha moltes causes justes, però que Catalunya només ens té nosaltres. Avui aquell nosaltres que interpel·lava Companys som tots nosaltres que estem aquí, per tant vull agrair, vull felicitar tots els que feu continguts de qualitat i en català, perquè el català és una obligació que tenim nosaltres i és gràcies a nosaltres que sobreviurà.
9: Molt bé! Et pot agradar més aquest home, Laia?
8: No, clarament no.
5: D'on és l'Albert Mercader?
8: De Tarragona.
5: De quina colla?
8: De la colla jove de Tarragona. Els guardons que premien els més que li havia de dir, perquè està molt content.
5: No, perquè ve que la Laia, quan li interessa una cosa, se sap la millor.
9: Una cosa no, li interessa l'Albert Mercader, diguem-ho.
8: M'interessa molta gent.
9: Sí, sí, sí.
8: Els guardons que premien els millors podcasts en català han reconegut també que la comunicadora Carla Rubio com a millor podcaster. També destaca el podcast Guarres, que ha obtingut el Premi del Públic.
5: Jo ja ho deia.
8: Les vam tenir al desconcert.
5: Sí, van obrir el desconcert les tres presentadores del podcast Guarres, i jo allò, setembre-octubre, quan no eren tan famoses...
9: Era el que anava a dir, ens les vas descobrir tu.
5: Jo així les escoltava.
9: Molt bé.
8: I cadascú amb les seus fans.
5: Sí, teniu les dues temporades de Guarres a YouTube, que mola molt, i sobretot aneu al web del 3CAT a escoltar aquest podcast d'història, en defensa de Companys.
9: Part del premi és teu. Part del premi de Guarres, òbviament, és teu com a
5: descobridor. Sí, sí. Dono la bola que faci falta.
9: Totalment.
5: Oients, avui és divendres i aquesta nit serà nit de divendres, i aquesta nit és la cançó del Sidonie.

0: Així sona Els Experts.
1: La cançó feia honor al seu nom perquè Avant va ser el primer avançament.
2: La meva família, quan anàvem als palmons, jo els deia, no, no és nostre, és d'ells. Ah, Sergi, si el preu del bri puja només una miqueta, tu com ho diries? Ha pujat?
1: Ha pujat un bri.
3: Clar. Me'n vaig ja. No vull saber què res.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Dos quarts de vuit en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia, bon divendres.
5: Bon dia.
4: Què hem de saber per avui, que és dia 8 de maig?
5: Doncs que l'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i afegeix que no acabarà sent una pandèmia. L'OMS també recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret. El creuer Ondius, per cert, arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife. Finalment el vaixell es quedarà fondejant i cap passatger desembarcarà fins que hagi arribat els avions que els repatriaran. El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. A bord hi van 144 passatgers de 24 nacionalitats diferents. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics. A Catalunya, quatre sindicats d'ensenyament denuncien que els Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents que preparaven jornades de protesta d'aquests mesos. Són els quatre sindicats que mantenen les vagues i estaven preparant les jornades de protesta. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern. Mentrestant, els Mossos no ho desmenteixen i afirmen en un comunicat que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
4: En el moment escaient i en la situació idònia.
6: El conflicte amb els profes no para de millorar.
1: Era el que anava a dir, potser es van equivocar, perquè recordem que els policies anaven a entrar a segons quins instituts, potser es van equivocar i van entrar a segons quines assemblees de docents.
6: Potser ja s'hi van quedar. Ja sí. Van entrar i es van integrar tan ràpid que
1: sí,
6: van dir, vinga, ja participem.
1: Déu-n'hi-do, molt bé.
5: Més coses. Donald Trump assegura que l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva a l'estret d'Hormuz i Iran hi ha respost. Pels Estats Units, en canvi, la versió és exactament la contrària. A les portes de la Casa Blanca, Trump ha qualificat els atacs nord-americans de copet afectuós i afegeix que el dia que es trenqui la treva serà fàcil adonar-se'n.
1: De veritat, copet afectuós. Un atac és que Trump calla.
6: Dramàtic.
1: No.
5: D'altra banda, Ucraïna posa a prova els nervis de Putin. El Kremlin ha decretat una treva unilateral per protegir la desfilada militar de demà a Moscou per commemorar la victòria sobre els nazis durant la Segona Guerra Mundial. Ucraïna, però, l'ha desafiat aquesta matinada llançant un atac amb una vintena de drons sobre la capital moscovita que han estat neutralitzats per l'exèrcit rus. I a Barcelona, l'Audiència de Barcelona doncs deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron i li prohibeix acostar-se a la criatura. Les magistrades basen la seva decisió en el fet que ara mateix no hi ha cap indici delinqüencial solvent contra la mare, sinó tot el contrari, ja que se li han trobat a l'ordinador diverses recerques, una en relació amb els problemes de salut que tenia el nadó i una altra sobre el tracte brusc i violent que tenia la seva parella amb el fill d'un mes de vida. La testimoni que va compartir habitació amb els pares quan el nadó estava ingressat en cap moment diu res de la dona, però sí que manifesta que l'home li tapava la boca, el sacsejava i era molt brusc. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor.
4: Són les 7:33, Anna, que no t'esperava saber avui.
5: Doncs mireu, un matrimoni nord-americà s'ha posat com a objectiu salvar la humanitat. Diuen que estan molt preocupats perquè cada vegada doncs, la gent té menys fills i per això tenen 32 embrions congelats.
1: Sí, senyor, no s'hi han posat per
6: Caram. Por.
5: Ells són el Malcolm i la Simone Collins, d'uns 40 anys. Ja tenen 5 fills, però la seva idea és arribar als 10 o 12 fills com a mínim. Els veïns diuen que la dona la veuen pràcticament sempre embarassada i que tot i que tenir fills és un desgast físic enorme, ells s'ho prenen com un esport olímpic i que el seu esport és procrear. La dona s'entrena moltíssim, es pren hormones, se sotmet a tractaments de fertilitat i menja molt sa per mantenir-se forta i fèrtil. La seva mentalitat és tenir el màxim de fills possible per evitar, diuen, un futur apocalíptic.
1: A veure, el projecte... ells que facin el que vulguin.
4: Són americans,
1: és cert. Sí, però el problema és que si tenen una quarantena d'anys, sí, en tenen 5 i volen tenir-ne 10 o 12, a veure, no sé, arribarà...
5: Números...
1: No, a mi no em quadren els números.
2: Sí. Algun més... Però jo pensava que la meitat de Yankees eren així. Vull dir.
1: Sí,
6: i no que agafin un Excel també i mirin allò d'ingressos, despreses, per el que pugui ser.
5: Sí, diuen que si no, aquests embrions també els donaran a qui ho necessiti.
1: Ah, bueno, doncs així va.
5: Però vaja, que volen arribar a 10-12.
1: Sí, sí.
2: És l'embaràs subendossat.
1: Bueno, endavant, ells mateixos.
6: Tot això és genètic, aquesta gent tan brillant, tot això s'anirà a procurar el 10-12, imagina't.
2: Sí, sí, el titular d'esports.
5: Ambient ben crispat al Madrid a 2 dies del clàssic. Fede Valverde i Tchouaméni s'han barallat de nou i, de fet, l'uruguaià doncs, ha acabat a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que l'allunyarà del terreny de joc entre 10 i 14 dies. El Madrid ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. Per tant, diumenge clàssic a les 9 de la nit, al Camp Nou. Voleu que fem porra?
1: Home, pot decidir una lliga.
5: Doncs fem porra. Va.
7: Porra experta.
1: Vinga, resultats. Barça-Madrid, al Camp Nou. L'empat ja li dona la lliga al Barça. Roger, tu què dius?
2: 1-2.
1: 1-2. Victòria pel Madrid. Molt bé. Laia?
6: Vas a parar. 3-0 pel Barça.
1: 3-0 pel Barça. Anna?
5: Jo et diré 3-1.
1: 3-1 pel Barça. I jo dic 2-1 pel Barça. Molt bé, doncs fetes els pronòstics i la porra, anem a pel temps.
5: Tornem a tenir un dia semblant al dels últims dies, sol al matí i ruixats a la tarda. Al matí el sol lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre i a partir del migdia creixeran núvols i s'esperen ruixats dispersos a tot l'interior. Pel que fa a les temperatures, aquestes no variaran.
4: Les 7:36, en Joan Dausà us convida a la seva festa. Welcome to my party. I ara de seguida el compte de la Laia. Avui sobre llengua, ho dic bé?
6: Sí, llengua.
4: El subapartat terminològic, ho dic bé?
6: Sí, i a més sobre dubtes lingüístics.
4: Home.

0: Escoltes ICAT.
1: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.
5: Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per ICAT.
6: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per ICAT.
7: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
8: Les 7 i 42 minuts, l'hora del compte. Avui ens recomanes un compte que potser molta gent sí que ja el coneix, però que val la pena subratllar-ho i insistir, perquè ens pot ser útil al dia a dia, fins i tot.
9: És que jo crec que... Parlem del TERMCAT, d'acord? Que és un, sabeu, un servei de la Generalitat de Catalunya, el servei de serveis lingüístics per aclarir dubtes lingüístics. I el TERMCAT és el que jo feia servir fins ara, que era anar-hi a consultar dubtes, que és la web que tenen, que està superbé, per anar a consultar dubtes, per veure si una paraula està acceptada, si no, les terminologies concretes de, doncs, de nous conceptes, etc.
8: O en quins registres està adaptada, perquè clar, també depèn, paraules noves n'hi ha quasi cada mes.
9: Exacte. Doncs el que m'ha agradat avui, el que us volia recomanar és subscriure-us al seu compte de Twitter, en aquest cas, perquè més enllà dels dubtes que et puguin aclarir...
8: I fer follow.
9: Més enllà dels dubtes que et puguin aclarir, és un servei divulgatiu, doncs, de tot el que fan i de, per exemple, dubtes que et poden, abans de tenir-los, per exemple, l'última, diu, dubtes i respostes. Planteja un dubte en terme d'actualitat segons la terminologia. Diu, què vol dir promptògrafi, que no sé si ho sabíeu. Què vol dir promptògrafi i com es pot dir en català? Doncs llavors tenen tot un article.
10: És el dels prompters que llegeixes tu el que hi ha a la càmera?
9: No.
8: Que s'arriba massa aviat.
9: A més, perdoneu.
8: Aquest últim minut i mig és, no és gens, o sigui, lingüísticament és incomprensible.
9: És incomprensible. Sí. Perquè a la web et porten tuit et porten a la web i llavors no trobo el... Perquè n'he obert un altre que es diu com es diu Pokébol en català i m'interessava més que no pas el de...
11: Però no, jo ara tinc el dubte de promptògrafi.
9: Ja. Que el busco. Aneu parlant que busco el de promptògrafi.
8: Sí, mira, si voleu, mira, farem un incís. Parlant de termes.
9: És que m'he perdut de la
8: recordeu
9: web.
8: Recordeu que ahir vam llançar un repte expert que regalava un lot cultural a la primera persona que anés a la Garriga i fes una foto d'un plafó de turisme, deixa'm explicar-ho, on surt la Laia Vidal fent excursionisme.
11: Sí.
8: Doncs l'Anna no ha guanyat perquè ha anat a la pàgina web, però ha anat a la pàgina web de l'Ajuntament o del Patronat de Turisme de la Garriga i ara bé lligava amb els termes. Hi ha una categoria que es diu termalisme, on es veu, allí tenen fonts termals i piscines. Hi ha la Laia amb un barret de piscina.
9: Aquest és un altre que vaig fer jo, però sense els menors, que sempre està més bé.
8: Doncs surt la Laia aquí. Doncs gràcies per fer-nos aquesta captura. Està totalment exposada la foto de la Laia amb barretet de piscina al grup de WhatsApp dels experts.
10: Fent un sharenting de tres sí, parells de nassos.
8: Una sorella sola, sorella sola, en aquest cas. Sí. Però, o sigui, a banda
9: tinc l'article de promptografia, sí, si voleu.
8: A banda de sopar, van convidar a les termes, eh?
9: Bé, doncs... No, aquest va ser l'altre dia que van anar a fer fotos a les termes.
8: Promptografia. Sí, vale, recordeu que segueix obert el challenge. Heu d'anar en persona a la Garriga.
10: Exacte.
8: I fer una captura, ara que parlem de Pokéballs, Laia, doncs capturar la foto de la Laia allí al bell mig de la població.
10: I guanyareu un lot expert.
8: Bé, Laia, s'ha acabat el temps de l'espai, però sí.
9: No, en català correspon promptografia a imatge per indicació i es refereix a una imatge generada per intel·ligència artificial a partir de les instruccions donades en una indicació per part de l'usuari. En anglès també es diu prompt generated image. Recordem que una indicació, prompt en anglès, és una seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema d'intel·ligència artificial per fer-li una sol·licitud específica.
8: Podries haver triat Pokéball, per fer l'exemple.
9: Sí, és que l'havia triat, però com m'heu preguntat.
8: Paraula, sí.
9: Mira, Pokéball el tinc aquí, ja no el tinc.
8: Bueno, és allò per menjar. No? És un bol.
9: Però es deia bol de poke, ja me'n recordo, perquè sí que m'ha quedat. Bol de poke. Doncs pues, perdona, molt millor, digueu bol de poke i no digueu més Pokéball.
10: Bol de poke.
9: Bé, subscriu-vos al TermCat.
8: Sí. Bueno, fai follow, no? Perquè
9: sí,
8: subscriure's no...
9: És que, bueno, perquè a mi allò és el que fa és que em surten els posts, ja. Saps?
8: Ah, no sabia.
9: Cert.
8: Jo faig follow o no?
9: Sí, jo també faig follow, però et surt.
8: Doncs avui és divendres, oients.
9: Es nota, no, que és divendres?
8: Sí, es nota. I es nota perquè...
9: Setmana del desconcert, també, sona acumulada.
8: Ens hem tret la màniga, sí, aquesta cançó que celebra els divendres i sobretot celebra que estic enamorat amb The Cure.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7:48, el nostre grup de WhatsApp, la Marona, diu que aquest cap de setmana anirà a la Garriga a fer una mica de laia catching.
2: Va.
1: I la Magda, que ens diu, visca el Termcat, fa molt
3: gràcies,
1: bona feina.
3: Gràcies. Jo no ho he sabut explicar, però la gent ho ha entès.
1: Bé, la resta podeu seguir posant-nos en context aquí, al nostre grup de WhatsApp.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I aquí mateix, al nostre grup, hi ha l'enquesta penjada, com cada dia, de la cançó de les 10. 4 cançons que podeu votar, a veure quina més us agrada, per culminar el programa. Les trien Sergi Vives, inspirat en...
0: L'efemèrdida!
2: Avui celebrem una data, sinó una xifra. 3.000 programes experts. Així ho va comptabilitzar un oient aquest dimarts passat.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí, és veritat.
1: Sincerament, fa anys que el vam perdre el compte dels programes.
4: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel. Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
2: Doncs l'efemèrdia d'avui ha de ser per força aquesta. Avui fa exactament 3.000 programes d'aquest moment viscut el 3 de setembre del 2012.
1: La nova temporada d'ICAT FM acaba d'engegar ara mateix fa uns minuts i, òbviament, esteu escoltant una de les novetats més importants.
5: Els experts.
1: Sí, però n'hi ha més. Roger Saró.
6: Nosaltres tindrem col·laboradors de luxe, com ara en Ramon Rodríguez de Neil Raymond, que cada setmana vindrà a versionar una cançó d'un altre músic, o Guillemino, que farà de xarcuter musical, és un nou terme que ell encunya, amb petites perles setmanals a l'espai 100 grams.
2: Quina veueta més jove, Roger!
3: Quina veu de nen prepúber.
1: I la d'ara, també.
2: No,
3: res a veure.
2: Tens un beuot, ara.
3: Clar, t'ha canviat moltíssim.
1: Però en plan més interessant.
3: Sí.
2: Home, i tant. T'has menjat a tu mateix 3 cops, mínim. Sí, com sigui, per celebrar aquesta xifra tan rodona, avui us farem escollir entre 4 de les cançons que han anat sonant més per aquest programa en aquests anys. La primera és Cerveza Beer, del grup Las Ruïnes.

0: Aquest grup barceloní va publicar 10 discos durant la dècada del 2010. Van anar a disc per any, intentant marcar l'agenda de l'underground que sonava a la capital del nostre país. Aquesta cançó era del 2011 i formava part del disc Disco de Autoayuda per a Jóvenes Mutantes. Al programa també han sonat, i molt, els Surfing Cirles.
1: Bon dia, molt que el partit!
2: A les xamanelles del Besòs.
1: I vostè és de Logroño.
2: Jo sóc de Logroño, sí senyor.
1: Que avui hauria de ploure.
2: Ja!
1: Dic sol amb dues
3: coses. Jo dic tot solet amb un caimà.
0: Taxista del grup format per Guillem Caballero, Uri Caballero, en Xavi García i en Martí Sales, amb un nom que té com a origen la música surf i la paraula cirla, que vindria a dir navalla, us hem proposat un altre d'aquells temes que ha anat apareixent assíduament al llarg dels anys en aquest programa. Taxista. Més grups que són patrimoni expert.
4: La meva clica surt a matar. Pulim mig quilo de fucking pica. La meva clica sap pel que fa. Deixa el Nike en el replà. Deixa el Nike collir el seu or.
5: I quan la clica surt al carrer busca paper.
4: Com si no demà.
0: No cantes, Laia? No te la saps,
6: no, mare, no. És que a mi la Flashy... Ai, la Flashy, perdoneu. La Pau Gang no acaba de ser el meu.
0: Abans que l'Urban fos mainstream l'any 2017 i successius, aquí va sonar i molt aquest tema de la Pau Gang, el que vam protagonitzar aquell gran duel amb els Manel al desconcert i que també vam sentir veure més grandets a l'edició d'enguany d'aquest dimarts. Això que sentim és Cac Black. I hem d'acabar, òbviament, amb aquesta cançó de la Ludwig

0: que cada vegada que ens ha deixat un personatge conegut, especialment del món de la cultura, que és el nostre negociat, aquí els experts han anat sonant des que es va publicar l'any 2021 aquest tema del Quim Carandell i companyia.
1: Encara ens fa gràcia.
0: S'ha mort l'home més vell d'Espolla.
1: Sí, es mor, quan el dia que es mor el Clint Eastwood, la posarem, i ja ens seguirà fent gràcia.
0: És que funciona. És molt celebrativa, aquesta manera de, molt de New Orleans, no? Que recreava aquest tipus de música.
1: Bueno,
0: sí.
1: Celebrar la vida.
0: No? Exacte. Quatre de les cançons que més han sonat als experts durant aquests 3.000 programes. Quina voteu per tancar el programa d'avui? De les ruïnes Cerveza Beer, del Surfing Cirles Taxista, de la Peungang Cac Black o de la Ludwig S'ha mort l'home més vell d'Espolla.
1: Som molt presentistes perquè guanya la que sentim de fons, la més recent de les quatre, però és que a més a per tres majories absolutes, eh? Vull dir que, sí, com que quadriplica les altres. Bé, teniu les ruïnes, el Surfing Cirles, la Peungang, grups que sempre portarem al cor i segurament també la Ludwig Band.
0: I tant.
1: Ludwig Band els portarem sempre també al nostre record. Voteu i a les 10 sonarà la cançó que hagi aconseguit més clics entre vosaltres per dir-vos adeu i bon cap de setmana. Ara una mica més de música i una mica menys de xerrera per a pocs instants. El que duri aquesta cançó dels Primera Cita. Sí, molt bé, són les 7:54.
2: I no fer el que em dóna la gana. Hi ha un espai per tu.

0: Així sona els experts.
1: La nació espanyola és excolònia espanyola.
2: Comenta en Joan, pot ser a les Carolines o a les Illes Salomó?
1: Ai, provem-ho.
2: Aquest jeroglífic.
1: A veure, un moment, que et recupero...
3: A dalt.
1: Quin era? Aquí, hòstia.
2: És molt radiofònic, això que estem fent.
1: Molt.
4: Vinga, va, va, va, va!
1: On vols dir? On és? Ja no m'ho he perdut.
3: Ai, no sé quin dia era.
1: Espera, busquem-ho. Era el de la Illa Paradisia,
3: sí.
1: Que us en recordeu, Un moment,
3: Ara estem a prop,
1: nois? No hi ens...
2: Vols que vagi posant música mentre
1: No, espera't, que ara hi arribarem.
3: Ja arribem.
1: Un moment.
2: Bueno, tot just estem a les 7 i anem fins a les 10,
1: Perdó.
2: Vinga.
1: Perdó. Oh. Estem arribant-hi...
4: No em vaig ja. Jo ho sé fer
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Les 7 i 57 minuts, ens acostem al punt de les 8 i, com sempre, a aquesta hora us dediquem la cançó IA, la cançó que nosaltres escrivim i que musiquem amb intel·ligència artificial. Recordeu que heu de mirar a esbrinar quin dels personatges jugables del programa ha escrit la cançó cada dia. Doncs avui, que celebrem la vigília del Dia d'Europa, demà és el Dia d'Europa i ens esteu compartint les vostres faleres i fòbies continentals, de seguida llegirem més missatges vostres, hem creat nosaltres el nou himne europeu, molt millor que aquella oda a l'alegria d'en Beethoven, i l'hem titulat O Europa. O Europa.

web, que ja són les 8. Activem-nos, tothom amunt. Escolta SICAT, els experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 100 quilòmetres amb els Strombergs, cançó explosiva per començar aquesta nova hora. Són les 8 i 2. Bon dia, oients. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon divendres.
0: I bon dia també específicament en Rafa, que avui està una mica dormidot, aquest oient nostre, perquè ahir van a veure l'último de la fila. Home. Segon dels dos concerts d'aquesta gira de retorn de l'último de la fila, ahir a Barcelona, i van en Rafa i ens diu: posada en escena impecable, ple total, concert com els d'abans, amb la pista a rebentar, so meravellós, es nota que tenen ofici en grans recintes. 2:15, sense treva, èxit rere èxit, pocs parlaments, només una dedicatòria als nostres petits pagesos, ramaders i pescadors, Laia.
1: I tant.
2: Molt bé, molt bé.
0: També una divertida anècdota del mestre Quimi i un vídeo al petit descans impagable on van explicar perfectament els inicis una mica punkis i de performance pròpies dels anys 80. Això mola si realment tu vols explicar coses, però tampoc estàs per fer grans parlaments, descanset, tires un vídeo,
1: clar,
0: i segur que la gent encantada que ho expliquis ràpidament.
2: I a més ahir no els hi va ploure, que recordem que l'últim concert, el primer, va estar marcat també per la presència de la pluja.
0: Final èpic, diu en Rafa, amb el que es van acomiadar, i diu: jo crec que per sempre, tristament, de la seva ciutat. Emocionant haver assistit al meu primer i últim concert de l'último de la fila amb el meu estimat amic Oriol al cor. Visca la música!
2: Visca!
0: Gràcies, Rafa, per la teva crònica d'ahir mateix, d'aquest concert de l'último de la fila. Ara tenim música floral, perquè Laia arrenca demà Temps de Flors a Girona. Per això us hem preparat un recull de cançons ben florides amb el format que tant ens agrada. Us portem un nou...
3: Top 5,
0: comencem, Laia, amb quina flor?
1: Bueno, n'hi ha per tirar i remenar. Hi ha cançons que tenen noms de flors concretes, com la Margalida d'en Peralbo, que ja sé que es refereix a una noia i no a una flor, però també hi ha el clàssic Una rosa és una rosa de Mecano, o Tulipán, de la Rafaela Carrà. De fet, n'hi ha 50.000,
0: A mi m'agrada, ets la millor flor del balcó, de la iaia.
1: Ostres, doncs aquesta no l'he escollida i hauria encaixat, perquè m'he posat com a premissa aquelles que tenen nom flor al títol. Per tant, no una flor concreta, sinó el nom flor.
0: Bé.
1: L'altre dia me la dius una mica abans. En tot cas, en el número 5, hi posarem Flors i Violes, de l'Osa.

0: després igual perquè...
1: M'encanta aquesta cançó.
2: Però aquestes flors i violes?
1: Aquestes flors i violes, i tant que és flors
2: i
1: violes.
2: Ah, veus? Jo pensava que de la tornada és més com flors i violes i romànic.
1: Sí, així fa.
2: Ara, vale, jo pensava... Vale, molt bé. Doncs sí, sí, jo tinc apuntada amb el nom de flors i violes, però ara esperava com que diguessin més aviat això de flors i violes i triguen molt a dir-ho. Bé, bueno, no passa res.
1: És la doncs que tenen sí. Les cançons que tenen...
2: És la que l'han tocat, de fet, dimarts al desconcert.
1: Mira, mira, ara ho diuen, ja veuràs, ja veuràs. De flors i violes i romaní. El romaní en l'època que floreix, eh? es deu referir, en aquest cas.
2: Sí, sí, sí. No és ara, eh? Ara no està pas florit el romaní. Bueno,
1: el temps de flors fan... és un festi de flors.
2: És un, jo hi he estat, és molt xulo. Va, és un festi de flors en què la ciutat, tota ella, es decora amb flors, però preciós, en patis, en balcons, en portals, en carrers... I la, clar, és molt bonic, la veritat.
1: Veurem aquest any si són flors i brossa. Perquè es veu que hi havia vaga dels recollidors de la brossa
2: sí.
1: I tenen un bon mar de muntat, eh?
2: Sí, sí, sí. Bé, no ens allarguem més amb aquesta, que és la primera que us hem dit, Flors i Violes, de les Alosa, que la van publicar l'any passat al seu disc El primer cant del matí, eh? Ja ho recordeu. Però anem al número 4, Flor groga, de Manel.

0: És que aquesta cançó parlava d'una flor groga, recordar-vos que és del disc 10 milles per veure una bona armadura. Jo he de dir que m'he llegit la lletra diverses vegades, ho havia fet abans i ho he tornat a fer ara, i us ho juro que no aconsegueixo desxifrar de què va aquesta cançó. Si algú oient ho ha desxifrat, que ens ho digui. Jo no me'n surto. Tot i així, és aquell misteri que passa amb algunes cançons de Manel i d'Antònia Font i d'altres grups, que no saps ben bé de què va la lletra, però és una cançó que és molt xula, entra superbé i és molt èpica i molt bonica. A mi m'agrada molt. Anem pel número 3, Flowers, de la Miley Cyrus. I can buy myself flowers,
1: write my name in the sand. A mi m'agraden les mimoses com a flor groga.
0: Oh,
2: i a mi les roses de Mishima.
0: Aquestes flueixen al febrer, les mimoses, per exemple. Doncs mira, a mi també m'agraden molt Mishima. De fet, és una bona manera d'entrar a la Miley Cyrus. Jo ho vaig fer així perquè Mishima, recordeu que va fer la versió d'aquesta cançó que estem sentint i va posar roses. I la Miley Cyrus aquí parla allò d'enviar-se ella mateixa les flors com a símptoma d'estimar-se doncs, a ella mateixa. És com la cançó de la Shakira, de les mujeres facturen, però més elegant.
2: Bastant diguéssim. Més elegant,
0: sí,
2: no?
0: Sí, exacte. Va, en el número 2, Flor de pols, de roba estesa. Flors de terra salada,
2: flors de terra oblidada, flors de terra salada. El grup de WhatsApp apareix una foto d'un jugador del Girona plorant i diu Girona, temps de plors, fent referència a que diuen dilluns el Rayo guanyarà el Girona.
3: Hosti, noi.
0: Bueno, perquè estan molt fumuts a nivell de classificació.
2: Sí, estan dos punts per damunt del descens, però no, home, no hem de pensar això, bueno, hem de pensar no. Que se salvarà el Girona.
0: Clar, home. Sí, com sigui, estava que m'està temps... Ai, perdoneu, Flor de pols. És una cançó de l'any 2021, d'aquella època una mica pont entre la roba estesa del principi i la roba estesa on van anar a parar després més al final. És una cançó que va quedar una mica tapada per aquella oceà que estava en aquest disc Rosa Permanent. Sí. Recordeu que va sonar molt, Oceà.
2: Home, aquí la vam punxar moltíssim.
0: I en canvi, que Flor de pols jo trobo que és xulíssima també, i pel que sigui, allò de... Un dia, mira, li hem de dir a Laura que faci les infravalorades de roba estesa, que no ho ha fet mai encara.
2: Sí que la
0: ho... Ah, ja ho ha fet, eh? Doncs aquesta no la va posar.
2: No, crec que no.
0: Doncs mireu, és molt xula. I aquest és el número 1. Sempre és el número 1, Flor de primavera, de Troba Kung Fu, perquè és una cançó que m'agrada molt. Sabeu que el nostre estimat Joan Garriga és de consens i, per tant, l'hem posat al número 1. Voleu sentir-la una mica?
2: Meravellosa, sí, home, i tant.

0: Bueno, ja ho sabeu, eh? En Joan Garriga, allà on va, triomfa. Ell sempre canta a la primavera, a l'alegria, al ball, i per tant les flors són un tema recurrent en ell, cançons que s'encomanen, i sobretot que s'encomana molt aquest ball, no? Quan hi ha en Joan Garriga et poses a ballar sense voler.
1: És que és d'arribar al bon temps i el Garriga aquí indissoluble. Sí.
2: Digueu-nos quina és la vostra cançó de flors preferida, i és arribar al temps que nosaltres us punxem flors i també cançons de papallones, com aquesta efecte papallona, la papallona en el seu vessant més quàntic, amb en Miqui Núñez i Doctor Prats.

0: Escoltes ICAT.
1: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
2: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
1: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
2: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
3: 012, la millor resposta.
4: Va tot bé?
5: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
4: Això és violència masclista.
6: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900 900 120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Una mirada diferent als videojocs.
8: Per aprendre, pensar i somiar.
9: Here's to many more exciting adventures.
10: Em dic Salvatore Marino.
11: You and me are the best.
12: Dona, m'encanta, m'encanta.
8: Passió pels videojocs.
7: Generació Digital, amb Albert Murillo.
13: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
14: Dau al Sec presenta Caure to Fall, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
15: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
16: Un minutet perquè sigui un quart de nou del matí d'aquest divendres que es diu 8 de maig i aquesta hora ens fixem en altres mitjans. Laia, anem a VilaWeb, que has llegit?
17: Sí, és que no sé si us ha arribat. A mi m'ha agradat via VilaWeb i moltíssimes altres maneres per les xarxes socials d'un institut de Baiona que...
16: Són les que es
17: queixen. Ha arribat, no?
16: Sí, sí,
17: exacte.
16: Sí, sí, sí, sí.
17: Això és Iparralde, això és el País Basc francès. I ells...
16: Iparralde,
17: sí, bueno, però per qui no ho sàpiga en català. En tot cas, ells...
16: A Catalunya francesa mai t'ho he sentit a dir.
17: No, he dit que... Bueno, és igual, deixa'm acabar la notícia. Ells havien de fer... Com que l'estat francès és tan jacobí, ja ho sabeu, i la llengua francesa és la primera, la segona i la tercera, doncs han de fer tots els exàmens en francès i, en canvi, ells estudien en basc i volen, fa temps que reclamen poder fer els exàmens en basc.
16: I a més, ara que s'acosta la selectivitat, o com es digui a França, que no ho sé, però vull dir, ara que s'acosta la selectivitat i la
17: qualitat...
16: La qualitat de llengües no n'hi ha, perquè el que volen, sobretot, és aquest examen tan important, fer-lo en euskera. I no...
17: Exacte. Sí. Com a motiu de queixa, o sigui, com a mesura de protesta, han decidit que el faran en basc, peti qui peti, encara que els hi han dit que no servirà per res i que poden arribar a treure un zero. I han sortit, han fet un manifest, i xavals d'edat de batxillerat, em trec el barret, i han sortit i han fet una roda de premsa. Mireu, sentim-los.
18: Askita, ez dugu beste injustizia berri hau onartuko. Hemen bildu baizaituztegu erabaki baten berri emateko da. Gaur, Baionan, 2026ko maiatzaren bostean, ozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok, matemàtikako baixa euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen
17: dela... Bueno, jo no ho entenc gaire, però tu sí, Roger, no?
16: Entes, aquí, avui, nou i justícia.
17: Bueno, doncs ja és l'essencial...
19: Com és que no ho han dit en francès?
17: Home, doncs precisament perquè estan reivindicant que es pot fer tot en basc.
16: Mira que hi ha, a nivell geopolític global, mira que hi ha coses complicades i tristes i que triguen anys en resoldre's, potser no es resolen mai, però... Poder fer un examen en euskera...
17: Oi, no és tan difícil.
16: L'estat francès ho considera una cosa que impossible.
17: Es veu que l'estat francès els ha dit que, bueno, que pel 2027 ja ho revisaran. I ells han dit que no, que ho volen fer ara.
19: Entenc que això també deu passar a la Catalunya Nord, aquells que vulguin fer-ho en català.
17: M'imagino que sí, perquè la normativa és la mateixa.
19: I on són els catalans que fan batxillerat?
17: Doncs mira, potser paren l'orella i l'any que ve ho faran ells. Mira,
19: veure,
17: més d'altre que mai.
19: I també tenim alguna mena de manifest en català d'estudiants de la Catalunya Nord, de Perpinyà.
17: Clar, també és veritat que quina llàstima que sempre s'hagi de sacrificar i que la militància sigui tan dura, perquè aquests nanos s'exposen efectivament a tenir un zero en un examen de molta transcendència, perquè recordem que són nanos que estan en edat de selectivitat. Vull dir que també és veritat que ells han reconegut en roda de premsa que potser no tots podran arribar fins al final, precisament perquè no poden sacrificar els seus estudis, però que sí que com a mínim ara volen que es faci molt ressò d'aquesta notícia. De fet, volen que es mobilitzi aquest cap de setmana, hi ha la festa de les Icastoles, aquest diumenge concretament, i volen aprofitar per visibilitzar el conflicte davant l'opinió pública, fins tot internacional. internacional, que això transcendeixi i que tothom vegi que és al final un dret lingüístic poder fer un examen en la teva pròpia llengua, i que estem al segle XXI, i com pot ser que l'estat francès vulneri tant els drets lingüístics dels seus conciutadans.
16: Au i Gandea i Castola Jaia.
17: Això, doncs Jaia.
16: Aquest diumenge, la festa de les Icastoles.
17: Molt bé.
16: No he declinat cap paraula.
17: Va, no és igual, t'hem entès.
19: Esquerricasco, Roger.
17: Tot sempre fa molt.
16: Eso regatic. I segur que la Fumiga són fans, de la cultura i la música basca. S'estan acomiadant aquest any, ja ho sabeu, i us dediquen aquesta cançó. Gràcies, per tant, seguidors de la Fumiga.

0: Així sona els experts.
1: L'últim llibre, la meva perruquera, que me l'estimo molt, me'l va deixar ella. I un dia el vaig portar a la platja i a la bossa hi havia també doncs, una ampolla d'aigua. Es va mullar el llibre, vaig intentar sacar-lo com podia, es va bufar.
2: Fatal.
1: I si no, li compro un altre. Què passa? Que el llibre estava signat per la seva filla.
3: No! No.
1: I sabeu què? Clar, jo vaig dir...
4: Li vas falsificar?
1: No.
3: Sí! Sí! Sí!
1: Vaig falsificar la lletra de la filla.
5: I et va semblar que colaria que flipes.
1: I vaig pensar, no, però espera, em va sortir tan malament que em vaig comprar una altra. I el vaig tornar a falsificar.
4: No!
1: I llavors el dia que li vaig tornar, jo li vaig tornar així ràpid i dic que no ho miri massa.
3: És la millor confessió, eh?
5: M'encanta.
6: Ets molt gran.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Les 8 i 22 minuts al matí, oients, us regalem el nou còmic del que és el meu autor preferit.
8: Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait.
7: O almenys el meu autor de còmics viu preferit, el francès David B. I la que sentim, Le Parapluie, de Georges Brassens, és una de les cançons que sona en aquest nou còmic titulat El senyor Buó i el país de los muertos, que és una faula sobre la mort. Ja a la primera escena coneixereu la protagonista, una jove que penetra el país dels morts perquè té por de la seva ombra, i coneix el senyor Mussol del títol, que és un psicopomp. És a dir, un psicopomp són els personatges que fan de guia a l'ultratomba, com seria el barquer Caron a la nostra cultura o Anubis a la mitologia egípcia. Doncs aquí és un mussol. La protagonista haurà de sobreviure com a persona viva dins del món de la mort, sempre assetjada pel gos Cancerberus, que devora tota persona viva que gosa entrar al seu reialme. Entre els morts

0: Les escenes precisament de la nit són les que més m'agraden, perquè si bé l'autor ja li encanta apostar pel blanc i negre afilat i les vinyetes carregades de detalls, aquí cada dia els edificis canvien de lloc i sents el neguit de la protagonista de no saber on dormirà aquesta nit o si realment està a l'habitació que creu que estava. Que això és una cosa que em recorda a quan somiem nosaltres. No els passa? Que de cop estàs en cases diferents o cases del teu passat, de cop canvia l'escenari.
1: Sí,
0: doncs, això, malgrat és un còmic molt fantàstic, m'ha recordat quan tens un malson. A més, cada nit arriba una nova tongada de morts de la Terra, i no només persones, també arriben coses. De fet, us citaré ara una plana on en cada vinyeta arriba un nou habitant del món de la mort. Arriba un joc de llit que ningú fa servir, un foc extingit, una finestra tapiada, un nadó malalt, un soldat caigut, una bombeta trencada, el diari d'ahir que arriba caminant, una estrella que acaba de col·lapsar, una bomba desactivada o un telèfon obsolet.
1: Caram, tu.
0: A més, tots els edificis que el dia abans deixen d'existir a la Terra arriben al món de la mort i cada cop hi ha menys espai i s'han d'anar encabint. M'agrada una cita d'aquest còmic, és de les parts que fa més por, Laia. Bé, sí, m'agrada una cita del còmic que diu que al món de la mort no hi ha futur ni present, sempre és ahir. Bé, doncs com a bon fan vaig assistir a la presentació d'aquest llibre per part de l'autor, en David B., que va ser aquí a Barcelona, a la llibreria Finestres, i va explicar qui és la Marí a qui li dedica aquest còmic. A la primera pàgina, com a bona dedicatòria, li dedica una tal Marí. Doncs aquesta persona era la seva exdona, que després de divorciar-se d'aquest autor de còmics va seguir doncs, comentant-li els còmics, donant-li idees, llegint-los, ajudant-lo, fins que va emmalaltir. Sentim en David B.
2: Le personnage que tu as fait dans cette histoire.
3: El personatge d'aquesta història sóc jo. M'hi reconec perfectament. I em vaig adonar que inconscientment parlava d'ella i del seu problema. Tenia un càncer i tenia por de com afrontar la vida. Però a la vegada era una persona plena d'energia. Al final va morir i jo li vaig dedicar el llibre, que és una ficció amb dos personatges. El senyor Mussol s'assembla a mi i la noia és la Marie.
2: Le personnage de la jeune fille, c'est le Marie.
3: La Marí té una nova perspectiva de les coses. Ha canviat. Després de les aventures que ha viscut, ja no té por de la seva ombra. És ella la que porta la llum i és ella la que crearà les ombres davant seu.
4: Le polisson de la chanson.
0: El senyor Búho i el País de los Muertos, de David B., que publica Salamandra, i encara que jo sempre em desfaci amb elogis davant del meu ídol, també dir-vos que còmics seus anteriors, sobretot Los Sucesos de la Noche o Por los Caminos Oscuros, m'han agradat mil cops més. Jo començaria per aquests, però si voleu entrar en aquesta novetat, doncs la teniu ja a llibreries, i a més, avui la arreglem al miniquiz, així que tens
1: molt bé, molt
0: aquí
1: bé, molt
0: re, un quart d'horeta que regalarem aquesta novel·la gràfica. Són les 8:26, com us dic, i ara marxem a Venècia, tornem al món dels vius, on se celebra la Bienal d'Art, i és que unes 200 persones han brindat per la cultura catalana durant la inauguració del pavelló català a les antigues drassanes de la ciutat. La proposta d'enguany és una instal·lació de l'artista Clàudia Pagès sobre les marques d'aigua medievals, plenament alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen.
5: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia figures clau del sector. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha encapçalat l'acte celebrant la presència catalana a la Biennal, una fita que ha ressaltat en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera. Penso que és molt important que siguem, que puguem, que a través de la nostra cultura puguem parlar sobre els reptes, sobre els desafiaments del món.
5: L'antiga nau de les Drassanes ha quedat petita per rebre la proposta de Clàudia Pagès, una instal·lació sobre la Mediterrània basada en les marques d'aigua medievals del Museu Molí Paperí de Capellades. I mentrestant, a casa nostra, el Museu d'Història de Barcelona ha inaugurat nova seu al recinte industrial de la Fabra i Coats. A partir de demà s'hi podrà visitar dues exposicions dedicades a explicar la història i la memòria del treball a Barcelona i el paper que en tot plegat va tenir aquest recinte industrial. Les fàbriques, els seus treballadors i treballadores, les lluites pels drets laborals, tot plegat a l'antiga nau de tenyit de fils de la Fabra i Coats. Xavier Mercès, el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
7: Què significava la Fabra i Coats en aquest districte? Què havia sigut aquesta empresa amb una exposició que em fa un recordat? Però també hem volgut aprofitar això per fer un altre treball museogràfic de mirar d'explicar com la ciutat s'ha relacionat amb aquest món, com s'ha construït a partir d'aquest món.
0: I a més, per estrenar aquest nou equipament, l'entrada serà gratuïta fins al dia 31 d'agost, allà mateix a Sant Andreu, a la Fabra i Coats. Ara ens separen 2 minuts a 2 quarts i ja abans de les notícies, abans de l'actualitat general d'aquest divendres, podem quedar-nos amb en Damiano David, des d'Itàlia també, ens canta Next Summer.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minutet que passen de 8:45, les 8:31. Ens despertem també amb l'actualitat de la jornada. Bon dia, Anna Closa.
2: Bon dia.
1: Avui és divendres, dia 8 de maig. Què hem de saber?
2: Que l'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma pel brot d'antivirus detectat en un creuer de luxe. Les autoritats sanitàries neguen qualsevol semblança amb la pandèmia de la Covid, però admeten que poden aparèixer més casos. L'OMS també recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret. El creuer Ondius, per cert, arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife. Finalment, el vaixell es quedarà fondejant i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que els repatriaran. El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. A bord, recordem-ho, hi van 144 passatgers de 24 nacionalitats i, de moment, tots els passatgers són asimptomàtics. A Catalunya s'enverina la relació entre el govern i els sindicats de l'ensenyament per la denúncia de la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents. Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen explicacions al govern del president Illa. Donald Trump assegura que l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units no suposa un trencament immediat de la treva ni atura tampoc les negociacions per a un acord de pau. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva a l'estret d'Hormuz, Iran hi ha respost. Pels Estats Units, la versió és exactament la contrària. A les portes de la Casa Blanca, Trump ha qualificat els atacs nord-americans de copet afectuós i afegeix que el dia que es trenqui la treva serà fàcil adonar-se'n. Al Regne Unit, els laboristes del primer ministre Starmer han patit una derrota important en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra, segons un primer recompte parcial. Això pot erosionar encara més el futur del primer ministre quan encara no es compleixen 2 anys de la seva àmplia victòria a les eleccions generals. El recompte a les eleccions al Parlament d'Escòcia i Gales començarà més tard. I acabo explicant-vos que aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i a tot al sud-oest del continent europeu segons Copernicus. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril.
1: Les 8:33, Anna, que no t'esperava saber avui.
2: Doncs imagineu-vos que esteu passejant de nit per un parc, no hi ha fanals ni cap bombeta encesa, però tot i així està tot il·luminat.
1: Com?
2: A la Xina, un grup de científics ha aconseguit crear plantes que poden arribar a emetre llum per si soles, és a dir, que brillen en la foscor.
3: Caram.
2: Això ho han aconseguit agafant gens de lluernes i d'alguns fongs lluminosos i doncs les posen en aquestes plantes. Aquest fenomen es diu bioluminescència i és quan un ésser viu pot produir llum per si mateix amb reaccions químiques.
3: Ah, com la cuca de llum, no?
4: Jo vull ser una cuca de llum, també.
1: Jo un peix abissal d'aquells horribles que tenen una llumeta davant, que són tan lletjos.
4: Jo vull... Sí, però això t'ho pots enganxar amb la porta.
3: La cuca de llum és clarament el meu insecte preferit.
4: Mola molt.
3: Sí, és molt guai.
1: Més que els escorpins?
3: I tant.
4: És boníssim, això. És una gran idea, no?
2: Tot això ho fan per reduir l'ús de l'electricitat, fer que les ciutats siguin més sostenibles i, doncs, que es puguin il·luminar els carrers d'aquesta manera.
4: Van un pas per endavant la Xina sempre.
1: Sí, Laia, ho sabies per què les cuques de llum es diuen així?
3: Perquè fan llum.
4: I són cuques.
1: Sí, doncs el titular d'esports.
2: Ambient ben crispat al Madrid a 2 dies del clàssic. Fede Valverde i Tchouaméni s'han barallat de nou i, de fet, l'uruguaià ha acabat a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que l'allunyarà del terreny de joc entre 10 i 14 dies. El Madrid ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. El Barça, Stejne, ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. I en hoquei patins masculí, el Barça està classificat per les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions, que jugarà dissabte davant del Benfica a Coimbra. L'equip de Ricard Tares ha superat els quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga.
1: I quin temps serà avui?
2: Doncs aquest matí tornaran a créixer nuvolades de la serra prelitoral amb risc d'algun petit ruixat, sobretot a l'extrem sud del país. De nou a la tarda, les nuvolades més importants quedaran ubicades a la meitat nord del territori, amb risc d'alguna tempesta amb calamar-se, però de manera més puntual.
1: I ara una de les cançons que estem més enganxats d'en Mamaduixa, la que diu Pillar-me de tu.
4: Pillar-me de tu.
3: Hòstia, si no plou, plourà, eh?
1: 15, plourà segur, demà, especialment demà dissabte, avui ens pluja, eh? Ara, 15 segons, és el títol d'aquesta cançó de Mamaduixa, i ara de seguida, miniquiz, traieu els mòbils.

0: Escolta Zicat.
1: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3Cat. Disponible a les principals plataformes digitals.
0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icat.
2: Ey, se me queda pequeña la casa. Me pongo la ropa y bajo a ver qué pasa.
3: Converteix-te en la persona prescriptora de música de la teva colla. Nova edició del programa especial d'artistes de casa nostra amb menys de 1.000 oients mensuals.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per ICAT.
0: Així sona Els Experts.
5: En català, què fa el gat?
6: En català fa meu.
5: Doncs sabeu què fa en Bas?
6: És molt possessiu, el gat català. Digue.
5: Sí, fa mau, mau, mau. Però atenció, perquè el gos sí que ho fa ben diferent. El gos en català fa bup-bup, oi?
6: I en castellà fa guau, guau.
5: Doncs sabeu què fa en basc? Sound, sound.
7: Molt bé.
5: I en canvi el gall, que aquí fa quiquiriquí.
6: I en castellà crec que també.
5: També, no? I en canvi en francès fa cocorocó, no? I en basc fa cucurrucu, cucurrucu.
6: Ai, no, això fa la paloma.
5: I el porc, que jo diria que el porc no tenim cas, si fa oing, no, el porc?
8: Va, més coixem-me, deixem-ho córrer.
0: Els Experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Les 8:40 al matí, hora de jugar amb nosaltres, hora d'endur-vos un tros de premi, ja sabeu on participar.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
9: Laia, Rollmaster, avui sobre quina temàtica una sola paraula versa el miniquiz?
5: Botànica.

0: Però a veure, això és Margarita... Margarita? No, no va sobre les margarides.
1: No, va d'una noia que es diu Margarida, com la flor, que es diu Margarida
0: molt
1: també.
0: Bé,
1: és la de m'estimes, no m'estimes, no,
0: sí,
1: la Margarida?
0: Home, i tant.
1: Doncs mireu, com que demà arrenca temps de flors, doncs avui us preguntem per botànica, us preguntarem per flors, en concret per la seva estacionalitat, perquè ens pot semblar que és ara que floreixen totes les flors i per això es fa el temps de flors, però de flors n'hi ha a totes les estacions. Abans dèiem, recordeu, que pel febrer floreix la mimosa, i escolta, està eufòrica. Si passeu al febrer per qualsevol, com us diria, barriada, on hi hagi doncs, moltes mimoses plantades, veureu aquell groc que sembla, vaja, que t'enlluerna, pràcticament,
2: És la meva flor groga preferida.
1: És la meva flor hivernal preferida, coincidim aquí. I té el bonic poema d'avui, la mimosa altiva, se m'ha plantat al davant.
2: Autoria?
1: Hòstia, ara m'has mort.
2: Ah, bé, continuem.
1: Tota plena d'arracades, de penjolls i fulls i fils daurats, però no sé
2: aquest
1: qui
2: és. És el que diu que... I al final és la ginesta del cap, no? En
1: no, és la, hi ha la ginesta, també hi ha la ginesta. Com és la ginesta? Ja, la ginesta amb tanta olor. No me recordo com és. Busquem el poema de la ginesta, que és, aquest és del Maragall, em sembla, el de la ginesta.
2: Jo deia la cançó del Pau Riba, que m'ha sortit de flor.
1: Ah, doncs hi ha un poema molt bonic, també. Bé, tornem al temps de flors, tornem a la botànica, perquè us deia que us preguntaria per
0: la estacionalitat. És de Joan Maragall, aquest de la mimosa, per cert.
1: També, el de, sí. I el de la ginesta també, no?
0: No sé, és que en Maragall ho feia tot bé.
1: Ai, sí, és veritat. Perdoneu, doncs mireu, avui us preguntem a quina estació veiem florir una flor en concret. I és la camèlia, una flor estimada per Mercè Rodoreda. Les opcions
2: té,
1: són...
2: Té un carrer, no?
1: Exacte, el carrer de les camèlies. Doncs mireu, les opcions que us dono no poden ser cap altres que primavera, estiu, hivern i tardor. Si voteu la A és primavera, si voteu la B és estiu, si voteu la C és hivern i si voteu la D és tardor. Quan floreix la camèlia?
3: 638-6845-65 638-6845-65
2: A, primavera, B, estiu, C, hivern o D, tardor. Participeu mentre fruïm de la música de l'Olivia Rodrigo i entre tots els encertants sortegem aquest còmic que us acabem de recomanar fa uns minuts, El senyor Búho i El país de los muertos, de David B., el meu autor viu preferit.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Així sona els experts.
2: Carles Puyol, encara que nosaltres ens l'estimem per ser qui era, és una persona xarca, no és el llapis més embolat de la caixa.
3: El nostre oient Roger, profe de catalans, proposa aquest noi l'embrassolat a l'ombra.
2: M'encanta.
3: Sí, no el van llapar de petit, o aquest li falta una patata pel quilo, o sí, té aturades del comptador.
1: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Avui parlem de floretes, que demà comença a Girona el festival Temps de Flors, i avui al Miniquiz us hem fet una pregunta botànica, una pregunta sobre flors i la seva estacionalitat.
1: Sí, en concret sobre les camèlies, i us preguntàvem quan floreixen les camèlies, a la primavera, a l'estiu, a l'hivern o a la tardor? Doncs la resposta correcta era la C, perquè resulta que floreixen a l'hivern. És una flor originària d'Àsia i la camèlia és una de les més emblemàtiques de l'hivern, eh? Els seus pètals carnosos i brillants poden trobar-se en diferents tons, en vermells, en rosats, en blancs, i floreix concretament, segons l'espècie, de desembre a març. I les seves flors contrasten de manera preciosa amb el fullatge verd fosc que tenen. És molt bona per jardins ombrívols i humits, perquè com que és d'hivern, doncs quan li toca massa el sol, doncs pateix.
0: Mira, complementa la teva informació la Laura, una oienta d'aquelles que no havia escrit mai, però de cop li toques el seu tema a algú i de cop t'agrega el WhatsApp i t'escriu.
1: Que bé!
0: Diu, la camèlia, per dir-ho bé, més que flor d'hivern, és una flor de fred, coma, essent l'hivern al seu punt àlgid.
1: Oi, que bé explicat.
0: Gràcies, Laura, i benvinguda a l'Iniciativa Experta.
2: Hola, Laura.
1: Gràcies, Laura. Doncs mireu, hem rebut 119 respostes, de les quals 113 han estat correctes. Sou uns grans saberuts i saberudes del tema flors. Per tant, Sergi, et demanaré un número de l'1 al 113.
2: No te'l donaré jo,
1: farà no?
2: random.org.
1: Ja trigaves, vinga, doncs.
2: He generat un número i el resultat és el 23.
1: Doncs el 23 combina una Laia, que té un número acabat en 27.
2: Felicitats, Laia!
0: Felicitats.
1: Enhorabona!
0: Laia, t'endús el còmic El senyor Búho i el país de los muertos de David B. Te'l regala l'editorial Salamandra i aquí hem gaudit molt llegint-lo. Ara sí que t'escrivim i t'expliquem com fer-te-la arribar a les teves mans. Les 8:48 anem encaminant-nos cap al final d'aquesta hora amb més música. No està mal, us canta en Guillem Bautista. Me canso.

0: està tan mal.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: 10 minutets perquè siguin les 9 del matí. Avui celebrem la revetlla del Dia d'Europa, que és demà dissabte.
3: Felicitats, Europa!
2: Felicitats, vell continent. I més enllà de qualsevol broma que podeu fer sobre la identitat de les persones i els seus orígens, avui només us hem demanat el país que us agrada més d'Europa i el que menys i per què.
4: Tot i que potser no és europeu del tot, però participa a Eurovision, vaig al·lucinar amb Israel. Amb Israel de fa uns 32 anys. Res a veure amb el que hi ha ara.
5: Ah, no?
4: 15 dies recorrent tota la Terra Santa i la barreja de cultures, perquè hi ha de tot, va ser al·lucinant. I dels que menys m'han agradat, França. De la resta de països, estic enamorat de Portugal i, tot i que no és un país, Escòcia...
1: Bandera vermella!
3: Home, sí que és un país, Escòcia. Eh?
2: Cancel·lat 5 minicuisos, Albert. El següent, més viatges per Europa. Anem als Bàltics.
6: Estònia i Letònia.
7: Estònia rima amb Letònia.
6: Llocs molt xulos per visitar, la gent molt simpàtica, el clima fantàstic. Jo crec que només ens va ploure un dia. I l'única pega és que tenen horari europeu i si vas amb la nostra mentalitat d'horari no europeu, sí que pots anar a sopar. Pots anar a sopar a les 8 o així, cap problema, et diuen que sí, que endavant, sopes i a la que vas a donar el postre et diuen no, la cuina està tancada, no et podem servir postres. I llavors el país que no m'agrada, no pel país, sinó pels seus habitants, és França. I s'ho sap greu, per la gent francesa que escolta els experts.
1: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
3: Ahir celebràvem la Warson Ever 500, però hem de seguir endavant. Per tant, anem amb la 501.
2: Com ara, seria? En números romans?
3: Ostres, ostres.
2: Laia.
3: Com era això?
8: És L? No, era 50. Perdó, estic pensant.
3: La D?
2: D, exacte.
8: Ah, la D. Ostres, tinc oblidadíssim això, eh?
3: Perquè m'ho acaba de xivar.
2: I després la D...
3: I després un palet,
2: palito. Ara sí.
3: Benedito X, V, palito.
2: Sí,
3: ara mateix...
2: Un altre dia serà un examen més difícil, sí. De l'amor romàntic.
8: No
3: ara mateix, si hi ha una cançó que ens remeti a la muntanya, com a mínim aquí al programa n'hi ha una que és en occità i que es diu justament així, Ara Muntanya. Això és l'Ara Muntanya de la Lide Sanz, però fins fa no gaire, cada cop que algú parlava d'alguna cosa que passava a la muntanya o se'ns deia que calia anar a la muntanya a fer el que fos, que a la muntanya no s'hi ha d'anar a fer res, sempre...
8: Sergi, no faig apologia de la platja.
3: Sempre
8: aquí
3: ens colaven aquesta cançó.
9: Que vaig a la muntanya, que vaig a la muntanya, que vaig a la muntanya, on te vaig?
3: A la muntanya! Sí, això és la cançó A la muntanya d'un grup de granollers que es deia
8: Uri Geller
3: i Los Cucharas, que bàsicament tocaven cançons en castellà, però que l'any 97 ens van regalar aquest tema, que va calar, eh? Va,
8: One Hit Wonder total.
3: Va formar part de l'àlbum del Club Super 3 a les 3 per molts anys i tot. Les cançons d'Uri Geller i Los Cucharas bàsicament barrejaven incorrecció política i humor i, com diem, eren en castellà. Això, per exemple, és música moderna.
10: En la biblioteca me fuma ubeta, se me va la olla y toco la trompeta. No puede negarse que soy un poeta. En la discoteca, música moderna.
11: Música moderna.
10: Música moderna.
3: Però avui el que us punxarem és un tema que hem rescatat, anomenat disco. És en català i és una ratllada de cançó dedicada única i exclusivament a comptar discoteques. Una discoteca, i dues discoteques, i tres discoteques,
8: Renai.
3: I quatre... I així, eh? Això, encara que us sembli, es va punxar en algunes sales de ball, en alguns locals, fins i tot a fora del país, eh? Bueno, us deixo amb aquesta Warson Ever, gaudiu-la.

0: crec que no us hem dit, oi que és una ratllada de cançó? Mira, sí, encara està, encara està comptant discoteques.
1: No, és que això ens exclou. I fora ja, treu això ja.
0: Sí, ho trec, doncs sí. Va, fora.
2: Així sona Els Experts.
0: La confessió avui és meva i és sobre el meu comiat de solter.
1: Ai.
0: Haig de dir que jo, a la una del migdia, ja em van tombar.
1: Si ja... Què vol dir que et van tombar?
0: Doncs ja està, està traient un parell de tres de papilles.
3: Quina hora vau començar?
0: Doncs a les 10 del matí. Tres hores. Tres hores, ja cau.
4: Però és que 10 del matí és molt aviat, eh?
0: Saps què,
4: per veure, això?
0: Haig d'explicar. El meu comiat de solter em van passejar i aleshores m'anaven fent proves pel poble, tot molt, molt sòrdid.
5: Malament anem.
0: M'anaven donant ratafia calenta, barrejada, després un amic cervesa freda,
6: no? Ai, pobre.
0: I tot plegat, doncs, va culminar amb un viatge fins a Tossa i aquells que hagin anat mai a Tossa,
1: sí,
0: des de
1: revolts,
0: Lloret, hi ha uns revolts que a mi el tercer revolt ja vaig dir, pareu.
7: Bueno, ja se pot morir.
2: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: La confessió.
1: Les 8:58, doncs, Sergi, avui et torna a tocar a tu. Avui, en quina subcategoria? Matrimoniades, solterades, llengua, identitat, consum, pràctics temàtics?
2: Doncs avui és música i, sobretot, haig d'anar fins a la meva etapa adolescent. I és que vaig vexar una companya del col·le.
3: Molt mal fet, d'entrada.
2: Perquè venia ratllant-nos dia sí dia també amb una cançó que acabava de descobrir. I la resta ens en rèiem. Quina fricada de cançó... Quina fricada de cançó.
1: La portava el Wallman o el Disman?
2: No, la cantava ella.
1: Ella. La interpretava.
2: Arribava de bon matí i començava a dir... Bon dia, ningú ha demanat...
3: Doncs, era jo aquesta persona,
2: haig de dir
3: no?
2: que jo me'n vaig riure.
3: Hola, vinga.
2: Jo vaig dir, què és aquesta merda de cançó?
3: Tu vas dir, posa Caribe Mix, no?
2: Jo, en aquell moment, no existia ni el Caribe Mix.
1: Bato Mix, sí.
2: No, ni això, 1995.
1: Màquina total sí existia.
2: Màquina total, sí. Sí, jo estava en Màquina Total, estava amb Scream i aquestes merdes.
3: És que ens hauríem odiat tant.
2: És molt possible, és possible que tu fossis aquesta noia.
3: Sí,
2: clarament. I jo me n'hagués rigut i t'hagués dit, què és això?
3: I jo, amb la meva superioritat moral, hauria dit, vaya pringat, que no sap apreciar res.
2: Sí, el que passa és que vaig deixar molt sola a l'Anna, es diu Anna, i li has de reconèixer.
3: Doncs que... demana disculpes des d'aquí, li deus unes disculpes.
2: Anna Miranda, haig de demanar-te disculpes perquè en aquell moment ens ratllaves i ens taladores amb aquesta cançó, que després jo he taladrat...
3: A tothom.
2: A tothom, amics, coneguts, filles...
3: I... Gràcies, Anna, per descobrir-nos.
2: Però vaig descobrir-nos.
3: I perdona per no saber-ho apreciar en aquell moment, amb la immaduresa.
2: A la classe de tercer d'ESO, aquesta cançó.
3: Intensa que el meu gènere masculí...
1: L'acabo de trobar al LinkedIn, si li vols tirar un DM,
2: doncs ara li tiro.
3: L'Anna Miranda, ara la busco.
2: Un petó, Anna, des d'aquí.
1: Fa ceràmica, ara.
2: Fa ceràmica.
1: No sé què va estudiar. Saps què va estudiar?
2: No.
1: Però va estudiar ceràmica.
4: Que ja són les 9! Una hora i pleguem!
5: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: de... Anava a dir una mica de 2000eo, tot i que aquesta cançó és de l'any 1999, però vaja, compta com a gran porta d'entrada aquella dècada. Els Blink 182, amb el seu All the Small Things, que ens han servit per començar aquesta última hora del nostre programa d'aquesta setmana. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon divendres.
0: I bon divendres, estimats oients. Ens escriu al nostre grup de WhatsApp a la nostra oient oficial francesa, l'Emmanuel.
2: Ui.
0: Suposo que replicant...
2: Per al·lusions.
1: Sí, clar, pobre.
0: La resposta a la pregunta del dia d'avui, del país que més us agrada i menys d'Europa, doncs l'Emmanuel ens envia un gif que aglutina tot el seu patriotisme. Un gif que en la mateixa imatge apareix la bandera de França, la Torre Eiffel, una barra de pa, una copa de vi, una boina, un bigoti, un text que diu ui, ui, ui, baguet, baguet, i la granota Kermit amb boina, personatge que no és francès, però que suposo que, Laia, com a tota cultura, tothom es creu que tot és seu, no? Vull dir...
1: Sí, això ens passa a tots.
0: O sigui, encara que conec gent de la meva edat, mitjana edat de la vida, que creu que Astèrix és català perquè ho banyes en català.
2: Sí, perdona, Astèrix no, però en Bigman sí que era català.
0: Sí, sí,
2: que parlava en català i obria postals i sobres que tots eren de Santa Perpètua de la Mogoda, com a mínim.
0: I en detallava la comarca, no?
2: Exacte.
0: En aquest cas seria...
2: El Vallès.
0: El Vallès.
1: Occidental.
0: Bé, gràcies, Emmanuel, per ser-hi. I gent de tots orígens, ens podeu escriure al nostre canal de cada dia.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I aquí mateix teniu penjada l'enquesta de la cançó de les 10. Heu de triar, com cada dia, heu de votar la cançó que voleu que culmini el programa. I avui en fem 3.000! Felicitats!
1: Enhorabona, nosaltres mateixos.
0: 3.000 programes dels experts, per tant, en Sergi us tria... Bé, podem tirar la veu de l'efemèrdida, encara que no ho siguis.
1: L'efemèrdida!
0: Avui no ho és. Avui...
2: Avui és una data. Avui és una xifra molt rodona i que no vam comptabilitzar nosaltres, sinó un oient dimarts passat.
0: L'Albert fa uns dies ens ha preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí, sí,
0: és veritat. Sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
4: Fatal.
0: I ens ha enviat un Excel.
1: No.
0: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
2: Exacte, l'efemèrdida avui havia de ser per força aquesta. Avui fa exactament 3.000 programes d'aquest moment viscut un 3 de setembre de l'any 2012.
0: La nova temporada de Dicat FM acaba d'engegar ara mateix fa uns minuts i, òbviament, esteu escoltant una de les novetats més importants.
2: Els experts.
0: Sí, però n'hi ha més. Roger Saró.
5: Nosaltres tindrem col·laboradors de luxe, com ara en Ramon Rodríguez, de New Raymond, que cada setmana vindrà a versionar una cançó d'un altre músic, o Guillemino, que farà de xarcuter musical, és un nou terme que ell encunya, amb petites perles setmanals a l'espai 100 grams.
2: Amb sintonies com aquesta que s'endim de Nuna Ells va començar aquest projecte anomenat Els Experts, i avui, per celebrar aquesta xifra tan rodona, us farem escollir entre quatre de les cançons que han anat sonant més en aquest programa. La primera és Cerveza Beer, del grup Ruïnes.

Aquest grup barceloní va publicar 10 discos durant la dècada del 2010. Van anar a disc per any intentant marcar l'agenda de l'underground que sonava a la capital del país. Aquesta cançó era del 2011 i formava part del disc Disco de Autoayuda para Jóvenes Mutantes. Al programa també han sonat i molt els Surfing Sirles. Bon dia!

0: Del grup format per el Guillem Caballero, l'Uri Caballero, en Xavi García i en Martí Sales, amb un nom que té com a origen la música surf i la paraula cirla, que vindria a dir navalla, us hem proposat un altre d'aquells temes que han anat apareixent aquí al programa. Taxista. Més grups que són patrimoni expert.
1: Peu un gang, és la meva clica surt a matar. Polim mig quilo a la fucking pica, la meva clica sap el que es fa. Com en Berna i es desfà. Deixa'l anar i el anar al replot. I quan la clica surt al carrer, busca paper com si no demà.

0: Sempre mirant com si tingués inglot.
1: Sembla mentida els diferents significats que pot tenir la paraula clica. Ara, per mi, clica és el que canten les meves filles de segon de primària.
2: Ah, però referint-se al grup d'amics.
1: No, no, sí. Es diu la clica. Sí.
3: És una cantata que es diu així.
2: Exacte. Bueno, és que han calat. Jo ja fa aquesta cançó que sentim és del 2014, ho dic de memòria, però estic bastant segur, i jo segueixo dient nice, el que acabo de sentir de fons.
1: Doncs mira, fixa't, aquest tema de la Pongang, que vam protagonitzar aquell gran duel amb els Manel al desconcert, i que també hem sentit aquesta setmana en el desconcert d'enguany. Això que ens sentim és Cac Black, i hem d'acabar, òbviament, amb aquesta cançó de la Ludwig Band.

0: deixarem sonar gaire més perquè estem convençuts que serà la que acabarà cloent el programa d'avui, perquè ha estat màximament votada.
1: Té tants vots la Ludwig van que la cançó que va segona va 55 clics per endarrere. Imagina. Per no parlar-vos de la Peu Gang o les Ruïnes, que estan molt, molt lluny.
0: Ja sabeu quin és, eh? S'ha mort l'home més vell d'Espolla, cançó publicada l'any 2021. Quatre de les cançons que més han sonat aquí als experts. Quina voteu? Va, que encara teniu temps. Cerveza Beer de Ruïnes, Taxista de Surfing Cirles, Cac Black de la Peu Gang o S'ha mort l'home més vell d'Espolla de la Ludwig.
1: Voteu aquí al nostre grup de WhatsApp i a les 10 us direm bon cap de setmana i sonarà la cançó que vosaltres hagueu triat. Ara ens canten els Catarres, són les 9 i 9. Shazam Laia, s'ha endevinat el títol. És artefacte de tela volador. Que
2: són els Catarres.
1: Sí, que es deixen dur pel Zèfir.
2: Zèfir?
1: Sí.
2: És què és el Zèfir?
1: Un déu de...
2: No ho sé.
1: Joguina voladora que fan servir els nens, que es deixen dur.
2: Estels?
0: Sí, el vent.
2: El vent.

0: Escoltes i cas. La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: 012. La millor resposta.
2: Confirmat? M'han robat el mòbil.
3: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
2: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
3: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
2: Tens raó.
1: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
4: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Susana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.
0: Escoltes ICAT. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. A ICAT.
5: Un segon, si seran un quart de 10 del matí d'avui divendres, dia 8 de maig. Esperem que tingueu un gran dia i un genial cap de setmana. I avui, que és divendres, de seguida parlem de pel·lis amb l'Alfons Gorina, amb les novetats de la cartellera. Però avui divendres també és dia de discos nous i per fi tenim el primer disc llarg, Sergi, de la que sentim de fons, la Maig.
6: Sí, la jove cantant barcelonina que es va donar a conèixer fa 2 anys a través de les xarxes llança avui el seu àlbum de debut que porta per nom Prou, un treball de 9 cançons que va del rock dels anys 60, 70 i 80 i on les guitarres i les bateries prenen protagonisme. Al disc hi trobarem cançons que ja us hem anat punxant, com aquest Vull, perquè no puc, un dels seus avançaments, o aquest altre, 3 estius més.

Si mireu els videoclips hi trobareu una estètica molt propera al Yeye, tot i que les cançons no busquen pas la nostàlgia. Això comprovareu a temes com el que dona nom al disc. Prou.

0: farà que la música...
1: La presentació de l'àlbum de debut de la Maig serà el proper divendres 22 de maig a les 8 del vespre a la sala 3 de Ras Matàs de Barcelona. I també tenim nou disc avui de la Sílvia Pérez Cruz.
2: Eu te quero bem, eu te quero bem, eu te quero bem, o meu amor.
3: La palafrugellenca publica avui Oral Abissal, un disc que va presentar en directe a Barcelona, Madrid i Girona ara fa un mes. Feia 3 anys del seu treball Tota la vida un dia i ara la Sílvia ens presenta un projecte dividit en dues parts, una de més aturada i una altra de més activa. La part d'Abissal convida més a la introspecció, cercant allò més oníric, mentre que Oral transita cap a la col·lectivitat. Al disc hi trobarem cançons en portuguès, com aquesta que sentim, E triste viver sem seu amor, també en anglès, en castellà i en català, com aquesta, Abissal.

0: Per ara, tots els concerts propers de la Sílvia Pérez Cruz són lluny de Catalunya i per tornar a veure la cantant empordanesa a casa nostra haurem d'esperar a finals de juliol, que actuarà al Festival de Peralada.
1: I acabem parlant-vos d'un altre disc que ja s'havia publicat però que avui es presenta a la Sala Apolo. Es tracta del concert de presentació de gira del nou treball del Triquell. Ell mateix us convida a ser-hi.
2: Amics experts, bon dia. Aquesta nit tindrem el plaer de presentar a Apolo 1 Paco Deluxe. I vindran totes les col·laboracions del primer i del segon disc. Per tant, si voleu venir, pues felicitat absoluta. I si no, doncs, també.
3: Soc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo. Jo soc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo.

0: On volíem estar, ens canten des del Maresme en Dani Six i Liskit per acabar-vos de despertar. Són les 9 i 20 i ara hem de parlar d'un tema, Laia. Si parlem d'ecologisme, n'hi ha un de molt emprat, que és el greenwashing, que no només molt emprat, sinó que fa bastanta gràcia. És dintre del desastre del canvi climàtic, si hi ha una cosa risible, són empreses fent-se greenwashing. I, a més, per seguir els seus consells lingüístics de fa una estona, he anat al Termcat.
1: Molt bé.
0: I he mirat, com ho puc dir? Ja existeix un terme en català per dir greenwashing, i és, canvia una mica de color, ecoblanqueig.
1: Així molt que, bé, molt bé.
0: Parlem ara, Laia, d'ecoblanqueig.
1: Sí, a mi trobo que és risible, com deies tu, quan és molt evident, però a vegades penso que també alhora és un tema seriós quan no és tan evident i veig que ens l'estan colant i m'emprenyo, saps? En lloc de posar-me a riure.
0: Quan diem evident és que la mateixa empresa, no sé, m'ho invento, una empresa que es dedica a talar arbres, per altra banda fa una campanya de donar un euro per plantar un arbre.
1: Exacte,
0: no?
1: Vull dir, sí, o un banc que inverteix en deforestació, diu, no, jo estic contribuint a la millora, saps, del canvi climàtic. Home, doncs no.
0: Que tampoc és mentida que hagin després de talar mil arbres n'hagin plantat un, no?
1: En alguns casos no, però mira, ara veurem el fet del que em volia fer ressò avui és d'un estudi científic que estima que, atenció a la xifra, 98% és la pràctica totalitat dels compromisos ambientals de les grans empreses, en aquest cas de carn i de lactis, són directament ecoblanqueig. Són promeses com, per exemple, la més típica, que s'assolirà la neutralitat climàtica en una data concreta, eh? Alguns diuen 2030, alguns 2040, o, per exemple, que s'estalviaran milers de litres d'aigua. Doncs són coses que no sempre es compleixen quan les diu una empresa càrnica o làctica, segons PLOS Climate, que és l'entitat que ha fet aquest estudi. Si més no, no hi ha demostració que això es pugui complir. El que han fet els que han fet aquest estudi és examinar sobretot empreses dels Estats Units. Llegim al País, per exemple, que es fan ressò de l'estudi un exemple d'això que estem dient, eh?
0: Sí.
1: Hi ha una empresa càrnica, la més gran del món, és brasilera, es diu JBS, i l'any 2021 va publicar un anunci al New York Times, sota pàgina, que deia: l'agricultura pot ser part de la solució climàtica. Bacon, aletes de pollastre i bistec amb zero emissions netes. És possible.
2: Bé, no, en un principi.
1: Clar, tu dius que bé.
2: Clar.
1: Per allò es va, la fiscal de Nova York va posar una demanda contra l'empresa per, concretament, tergiversar l'impacte ambiental dels seus productes. Una demanda que, per cert, per si teniu curiositat, va acabar amb un acord que incluïa el pagament de més d'un milió de dòlars
2: ja,
1: de l'empresa, eh? Vull dir que,
2: sí, sí, sí.
1: Aviam, al final, alguna raó devia tenir la fiscal. Sí, com sigui, arran d'aquest fet, l'estudi es va posar a investigar webs, informes de sostenibilitat. Van agafar més de 30 empreses, les més principals del món, de carn i de làctics, entre les quals, per exemple, Danone, Nestlé, vull dir, estem parlant de les grans empreses càrniques i làctiques del món.
2: Els que remenen el cotarro, vaja.
1: Exacte. De fet, n'hi ha una d'espanyola, que és Coren, que és una empresa que segur que coneixeu perquè fa, sobretot, té tres línies, des de Viram, Bakú i també Porcí.
0: Bakú,
1: Bakú, no ho he dit.
0: No,
1: no,
0: Serbatxan.
1: Bueno, no sé com es diu, però vedella. Vedella, pollastre i porc.
2: Bakú és moví. Bakú,
1: Bakú. Bakú deu ser Bakú, no en castellà, no? Fatal, ho sento, perdoneu. Es diu Coren, aquesta empresa. Doncs, per exemple, aquesta empresa diu que té compromisos sempre molt generals, eh? Com treballar cada dia per aconseguir la neutralitat d'emissions o implementar tecnologies de gestió de residus. Són coses que són vagues, al final.

0: 40 podràs dir que aquell anunci que vau fer el 2026 era mentida. Però clar, m'enteneu? És complicat. També diuen, per exemple, permetre la restauració de 600.000 milions de litres d'aigua en regions amb escassetat hídrica i, a més a més, també el 2030. Quan tu fas una projecció futura, és molt difícil de comprovar. No hi pot haver ningú que digui, estàs mentint. Clar, com que és pel futur, clar, tu no pots dir quan ho tindràs aconseguit.
1: No hi ha
0: això,
1: una resolució de la porra, com fem nosaltres.
0: Exacte, no es resolen les porres. I si no resolem porres, estem mentint.
1: Molt malament.
0: De fet, han trobat aquests científics que només un 29% d'aquestes compromeses anaven acompanyades de proves que les validessin, o si més no diguessin que tenien ganes d'analitzar-ho. I només 3 comptaven amb proves científiques acadèmiques. Vull dir, tot plegat bastant desastrós. És que la trampa, com us dic, és que aprofiten el desconeixement de la ciutadania. Tu sents la paraula sostenible i et penses que estan fent alguna cosa. Clar. Però com que són, o sigui, com us dic, expressions ambigües, és a dir, productor d'aliments sostenibles, i tu penses que bé, però en què es concreta això? Doncs no donen informació, no? No hi ha mesures de totes aquestes promeses. I a més, el que haurien de fer, sobretot, si volguessin, no, si tinguessin una intenció real, han de descarbonitzar la seva activitat empresarial, i això no ho fan. Clar. Ells fan una promesa a llarg termini i vaga, i amb això es curen en salut. Però clar, això sí que és el ecopostureig de manual.
2: Doncs a banda d'ecoblanqueig, apuntem-nos també a una cosa que fem les persones del carrer, l'ecopostureig, no? També
0: sí.
2: Pots fer. Va, el jeroglífic molt més fàcil. Laia, colom metafòric...
0: Em tens crucificada.
2: Colom... Sí, va per aquí, va per aquí. Colom metafòric que fa d'enllaç entre Déu i la humanitat.

0: L'Espíritu Santo, una de les cançons que més recordem de la Fe, i les Flores Azules ens desperten ara que són les 9:28. De seguida, les notícies, l'actualitat de la jornada d'avui divendres, després de 4 anuncis de res.
1: Escoltes ICAT.
2: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT.

0: Bits per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta. Bits per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per ICAT.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Dos quarts en punt, dos quarts a deu, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Què hem de saber per avui, divendres 8 de maig?
5: Que el creuer amb un brot d'antivirus fondejarà davant d'un port a Tenerife, però no hi entrarà. Els governs espanyol i canari ultimen el protocol d'evacuació que preveu crear un corredor segur per als passatgers sense símptomes fins als seus països d'origen. L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma, per aquest cas nega qualsevol semblança amb la pandèmia de la Covid, però admet que poden aparèixer més casos. Les autoritats sanitàries intenten establir els moviments dels passatgers que van abandonar el vaixell abans de l'aparició del brot. A Catalunya s'enverina la relació entre el govern i els sindicats de l'ensenyament per la denúncia de la presència d'agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents. Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen explicacions al govern del president Illa. En clau internacional, Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president dels Estats Units ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. A casa nostra, recordem que a partir de demà, el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern justifica la mesura per l'estat de recuperació del servei, però l'explicació no convenç els usuaris, que majoritàriament consideren lògic pagar sempre que el sistema sigui fiable i funcioni. I acabo explicant-vos que Mamà Duixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença avui amb l'estrena aquesta nit d'un espectacle amb més de 300 drons que es podrà veure a bona part de la ciutat. Diverses entitats rebutgen que Saúl Cravioto sigui el pregoner per les seves declaracions en contra de l'1 d'octubre.
4: Les 9 i 32 minuts ja, Anna, que no t'esperava saber avui.
5: Doncs mireu que un matrimoni nord-americà s'ha posat com a objectiu salvar la humanitat. Diuen que estan molt preocupats perquè cada vegada la gent té menys fills. I per això, doncs, tenen 32 embrions congelats.
4: Endavant.
5: Ells són el Malcolm i la Simone Collins, d'uns 40 anys, ja tenen 5 fills, però la seva idea és tenir-ne 6 o 7 més. Els veïns diuen que la dona està pràcticament sempre embarassada i que, tot i que tenir fills és un desgast físic enorme, ells s'ho prenen com un esport olímpic i que el seu esport és procrear. La dona es veu que s'entrena moltíssim, es tren hormones, se sotmet a tractaments de fertilitat i menja molt sa per mantenir-se forta i fèrtil, i de fet la mentalitat d'aquest matrimoni és tenir el màxim de fills possible per evitar un futur apocalíptic, segons diuen ells.
6: Molt bé, hi havia una pel·li que es deia 12 en casa, que anava més o menys d'això, no?
7: Sí, jo recordo La Gran Família amb José Isbert rodada en algunes escenes a Tarragona.
6: Doncs la cosa aniria per aquí, sí, perquè si volen tenir 12,
7: sí, si la voleu veure. Per cert, Alfons Gorina, que tenim aquí assegut, La Gran Família recomanaries com a pel·li de...
8: Ara hauria de fer memòria, eh?
7: Bueno, una pel·li espanyola en blanc i negre del desarrollismo.
8: És que no sé si l'he vista, no et voldria enganyar ara mateix.
7: Molt carca, molt...
6: Crec que per més que insisteixis, no la recorda.
7: El principal valor és que una família té molts fills.
6: Exacte.
7: És aquesta. Bé, doncs ara amb l'Alfons tornem a l'actualitat i parlarem de les estrenes de cinema d'avui més interessants, com ara Mortal Kombat 2. Bones hòsties, aquí, suposo, al fons.
8: Home, hòstia, sí, no tantes com el vestuari del Madrid, però això sí.
7: Anem a aprofitar aquest lligam d'actualitat per anar al titular d'esports.
5: Sí, sí, perquè hi ha un ambient ben crispat al vestidor del Madrid, a les portes del Clàssic, perquè, doncs, Fede Valverde ha acabat a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. El Barça Stegne confirma a la televisió divisió polonesa, que vol seguir un any més, i el Barça d'hoquei patins jugarà demà contra el Benfica a les semifinals de la Lliga de Campions, per després de superar per 2-0 l'Sporting de Portugal a la pròrroga, als quarts de final.
7: I quin temps serà avui?
5: Doncs aquest matí tornaran a créixer nuvolades de la serra prelitoral amb risc d'algun petit ruixat, sobretot a l'extrem sud del país. De nou a la tarda, les nuvolades més importants quedaran ubicades sobretot a la meitat nord del territori amb risc d'alguna tempesta amb calamarsa, però de manera més puntual.
7: Ara són les 9:34, de seguida parlem de pel·lícules. Ara ens traiem el biquini amb les fades, i és la seva cançó, com la seva cançó matxuna, tot sí. I que no enganyen a ningú, jo trobo que llegirem cert sarcasme si parem atenció a la lletra.
6: Jo crec que sí, eh? Aquí es feien dir F-Boys, no?
7: F-Boy, els F-Boys. Fat Boys.
9: Fat Boys. Els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys.
10: Me trae tu master, para eso te omiter. Puso un pijo, gane un hipster. Jugamos en el Twitter,

0: Així sona els experts.
1: Fa temps que he de comprar, bueno, no és per mi, és a dir, per una entitat on soc, hem de comprar o hauríem de tenir, doncs aniria molt bé de tenir un datàfon perquè la gent pogués pagar amb targeta. I ja vaig haver de donar un consell que no donaria mai, que és compreu el datàfon a Amazon.
2: Però
1: ja parlava de la Casitos ahir al súper.
3: Ah, vas anar al súper?
1: Sí, vaig entrar al súper.
3: Perdó, va.
1: És que em faltaven llimones, estava molt refredada, no en tenia i no tinc, a la cooperativa no hi podia anar.
3: Quina vergonya, Laia, tu al súper.
1: I vaig comprar llimones.
3: A sobre? Oh, no pot ser!
1: Que no m'agraden ni les castanyes,
3: no,
1: ni els panellets,
3: va,
1: ni
3: va.
1: El vi d'aquests, ni la ratafia.
3: Ni amoniato?
1: Ni amoniato.
3: Però què dius?
0: Mare meva. Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Alfons Gorina.
4: Les 9 i 38 minuts ens escriu la nostra oient Felicitat, que diu, ai, que m'he dormit. Ai, que m'he dormit avui i no us he pogut sentir tanta estona com voldria, però sort que heu dit que ara ve l'Alfons i no me'l perdré. Així que la oient Felicitat sempre atenta les estrenes. Alfons Gorina, bon dia.
5: Segur que això no ho has escrit tu ara.
1: No.
3: Mira,
1: no.
3: Tenim els oients hypejats.
4: La Laia, que no em creu mai les tonteries que dic. Veus, aquí?
1: El Gorina i sempre m'he dormit, sempre que... Però si està tot posat aquí, és ràpid.
4: Bueno, perquè estàs perverat, aquesta oient.
1: I tu has traduït el llenguatge
4: intel·ligible.
5: Doncs moltes gràcies, però quina pressió, no? Ara aquests minuts, o sigui, han d'estar a l'alçada.
4: Home, sempre ho estan.
1: Sempre ho estan.
3: A veure, i comença amb teca bona, eh?
4: Mortal Kombat 2.
6: You want to know what makes a hero? It's not destiny. It's not something you're born with.
4: Ja, per com si em permet jutjar el pòster, hòstia, força guapo, aquesta adaptació del videojoc de lluita amb dècades d'història.
5: Sí, no, però clar, és que jo sóc com un nen, no? Jo al principi sempre m'emociono pensant, no, Mortal Kombat, doncs està bé, mola, però clar, al final són jocs prehistòrics, com dius tu, que al final consistia en fotre un xec d'hòsties a un altre i ja està, no? O sigui, i llavors, clar, la simplicitat d'aquesta idea va tenir una pel·li en 95, que quan jo tenia 12 anys, que on es va estrenar, em va fer certa gràcia, però clar, ja als 42, 30 anys després veure la mateixa pel·lícula, realment pensa, hòstia, potser ja m'he fet gran, jo crec, ja, per veure aquestes pel·lícules.
4: Mira, el primer Mortal Kombat, per fer una mica d'història als videojocs, és de l'any 92, per tant, calculo que era com la competència directa de Street Fighter, no? Volien aprofitar aquell nínxol de mercat.
3: Sí, el que passa és que ets el públic objectiu totalment, no?
5: Jo? Sí, però clar, a la vegada ho estava mirant i és que, clar, m'estan explicant el mateix, exactament, que fa 30 anys, que és que hi ha un torneig on es juga la humanitat, no? I són els mateixos personatges, gairebé un remake, no?, d'aquella pel·lícula, i amb uns efectes especials bastant pèssims, bastant també dels anys 90. El que té més gràcia del Mortal Kombat original, del videojoc, és que van crear el personatge de Johnny Cage, que aquí fa el fa el Carl Urban, inspirant-se en Jean-Claude Van Damme. I després li van dir, Van Damme, vols fer aquest personatge? Va dir, no, perquè m'he compromès amb Street Fighter.
4: Oh! Que diu, es van tornar a avançar!
5: Sí, és increïble que passi això, no?, que creïs un personatge en imatge d'un actor i se'n vagi a la competència.
4: Clar,
5: però vaja... que, per cert, tindrem pel·li de Street Fighter aquest any i tornaré a ser un nen i tornaré a motivar-me.
4: Personatge preferit de Street Fighter?
5: Van Damme, Coronel Guile.
4: El de la gorra. Sí.
5: Quan jugava a videojocs, ja era el que, o sigui, abans de la pel·li, ja era el que més m'agradava. O sigui, el militar allà amb tots els avions de guerra de fons.
3: Jo agafava el de sumo. Com es deia el de sumo?
4: Onda.
3: El de
4: judo.
3: Ah, no, el de sumo no recordo. Era un de sumo,
5: Onda.
3: No?
5: Onda.
4: I el de judo, el protagonista així?
5: El Ryu.
4: Exacte, sí. Laia, tu...
1: No sé gens de què parleu.
4: Digues la Chun-Li.
1: La Chun-Li.
4: Continuem, sí.
5: Doncs res, Mortal Kombat és molt dolenta. No es puc enganyar.
1: No m'he perdut res.
5: Segurament alguna gent la gaudirà. No sé si en plan nostàlgic o gent que encara jugui al videojoc. No sé si és un joc que ha evolucionat i ha explicat noves aventures o continua sent el mateix, vaja, però la pel·lícula no té cap argument.
4: Doncs...
5: Relaia,
4: que ara ve una familiar que jo he llegit, que és d'aquestes que gaudeixen grans i petits, és així?
5: Sí.
7: If there's one secret to happiness in my life,
2: It's taking care of the kindest creatures on earth.
4: Es diu Les ovelles atractives i efectivament és una investigació de... És que arriba en català, llegit també, per una banda.
5: Sí, sí. Sí.
4: I és una investigació d'un crim, però que poden veure també els nens petits.
5: Sí, és una pel·lícula... És una barreja entre Babe, el cerdito valiente, i una pel·li d'Agatha Christie, no? En aquest cas, protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson.
4: Home!
5: Hi ha un assassinat... També us dic, no vull enganyar-vos, les protes són les ovelles, ells surten poquet, val? Però vaja, hi són, una miqueta. Hi ha un assassinat...
4: D'una ovella o d'una persona?
5: D'una persona, no puc dir qui. Però Hugh Jackman és el granger d'aquestes ovelles i com ell cada nit es dedica a llegir-los llibres de crims, de misteris, les ovelles comencen a investigar pel seu compte, no? I parlen, tenen veus de famosos, aquestes coses. Llavors, sí, és una aventura entranyable. T'he de dir que és una miqueta això que deies, és per grans o petits... També et dic que per mi no està molt clar, eh? No és prou divertida com per dir que els nens potser la gaudiran molt i els adults potser es quedaran una mica... Què ha passat aquí, no? Però vaja, sí, és una pel·lícula molt entranyable, ben feta. Jo quan la veia pensava, bé, en realitat no està mal i ja està, però la recordo molt bé, no? És a dir, hi ha moltes altres pel·lícules que els dos dies ja he oblidat i en canvi aquesta és com... Tinc bon record.
3: T'ha deixat pòsit. Molt bé.
5: Sí, sí. No, mira, la pel·lícula està molt bé, saps? Però...
1: Has fet l'acudit aquí.
5: És un acudit reciclat, per això.
4: Pot ser, jo em faig cada dia, això, de gent que té podcasts i tal. Però bueno, que pot ser la sorpresa de la setmana, eh? Les ovelles atractives.
3: Sí, apuntem.
5: Està tenint molt bones crítiques, sí. Pot ser d'aquestes pel·lícules que sigui un sleeper, que en diuen, saps? Wow. Que la gent va dient, està molt bé aquesta pel·li, quin bon rotllo, saps?
4: Doncs apunteu-vos-la per anar avui al cinema, aquesta pel·li britànica. Anem amb més criatures, ara criatures lluminoses.
7: Humans, for the most part, are inept creatures.
8: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
9: I'm not asking you to chew it, just get it off the floor.
4: En aquest cas, estrena plataformes a Netflix, però avui mateix també, no?
5: Sí, i mira, no hi havia caigut, que és veritat, és una altra pel·lícula d'animals que parlen, concretament un pop i amb la veu d'Alfred Molina, si et serveix.
4: El que va fer d'Octopus a Spider-Man,
5: sí,
4: uau!
5: Sí.
3: Està feta per això o no?
5: Doncs suposo que
3: sí. És possible,
5: no? Sí, m'imagino que sí. I és una altra feel-good movie d'aquestes, eh? Arriba a Netflix... I en aquest cas ens parla de la vida dels treballadors nocturns d'un aquari. I, vaja, les relacions que estableixen entre ells i com els animals, en aquest cas el pop, va comentant la vida dels altres des de dins de la peixera, no?
4: O sigui, dels pops s'han tret molta fil, eh?
3: Pensava que anaves a dir tinta.
4: No, bueno, també, no?
5: Els caravans. Rius de tinta.
4: Sí. Però són els vigilants nocturns o cuiden els peixos i els cefalòpodes?
5: Què vols dir?
4: Els protagonistes són guàrdies de seguretat o són...
5: No són guardes de seguretat, són els que fan el manteniment. I de fet, la dona que s'està a punt de jubilar és la Sally Field, no? Que la tenim en una actriu de prestigi, i que quan arriba un noi jove l'adopta com per ensenyar-li com funciona el negoci i tot això, perquè ella va perdre el seu marit, ell va perdre la seva mare, vull dir, allò, dues persones soles que necessiten trobar-se, però resulta que el pop, que clar, és un pop d'aquests vells i ancestrals, té memòria i recorda que potser aquestes dues persones tenen alguna cosa en comú, i la seva missió és que hi caiguin, per entendre'ns.
4: O sigui,
5: no?
4: Intenta comunicar-se al pop, eh?
5: Sí. I sí, és una mica un punt fantàstic, sí. Si vols, té un punt Wes Anderson, per entendre'ns, la pel·lícula, val? És una pel·lícula maca, és curiós com només les plataformes es poden permetre el luxe de fer aquesta mena com de pel·lícules que es feien als 90, no? De quan només amb el motiu de tals protagonistes anaves a veure una pel·lícula, no? Doncs ara ho fan les plataformes, bàsicament.
4: Bueno, per tant, avui sí que podem dir bé Netflix, bé per fer produccions pròpies.
5: Sí. Doncs, endavant amb aquesta.
4: Criatures luminoses. Surten peixos abissals amb la llumeta?
5: No.
3: Però aquí... aquesta entenc que és per tots els públics, també?
5: Sí, aquesta no. És feel good movie total.
10: Hombre, la señorita. Dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
4: Ara un drama familiar espanyol que es titula Jo no moriré d'amor.
5: Sí, ara canviem tot el bon rotllo per tristesa profunda. És una pel·lícula d'una directora debutant, la Marta Matute, que la veritat l'ha clavat amb aquesta primera pel·lícula que va guanyar Màlaga i que és una pel·lícula que jo crec que tindrà molt a dir als Goya, tot i que és veritat que ha de passar molts mesos de recorregut, no? Però és una pel·lícula que és basada en una experiència personal de la directora, parla d'una noia molt jove, de 18 anys, que la seva mare es posa malalta, amb Alzheimer, i l'han de cuidar. I clar, ella està en un moment de la vida vital que no vol fer allò, que vol fer altres coses. I clar, es veu obligada a tenir una edat, a tenir una actitud, a tenir unes responsabilitats que no li pertoquen. I és el conflicte d'aquesta noia per viure aquest moment, no? En plan, és ma mare, l'estimo, la vull cuidar, però clar, això demanda 24 hores al dia i jo no vull perdre la meva vida.
3: Que és una mica la història de qui cuida el cuidador, no?
5: Sí, i a veure, també hi ha una germana, però és una germana que viu fora, que només pot aparèixer tal, un pare que té bona voluntat però està clarament superat per les circumstàncies, no? Et pots imaginar, no ho explica, la pel·lícula, però és el clàssic pare que li ha estat fent tot la dona tota la vida i de cop ara es troba perdut.
3: No és perquè es veu que n'hi ha uns quants d'aquests, oi?
1: Sí, uns quants, sí, sí.
4: La jove protagonista, Julia Mascort, és un descobriment, perquè veig que a banda de guanyar la Biznaga d'Oro, també es va endur aquesta pel·li premi a millor interpretació.
5: És que està molt bé, ella. Tots estan molt bé, És una pel·li molt ben escrita, molt continguda, dura, i que té un ús molt bo, per mi, Roger, del Foracamp. Saps allò de càmera que es queda en una habitació mentre els personatges marxen i els sents parlar de fons? Molt ben utilitzat en aquesta pel·lícula.
4: Uh-huh. Jo no moriré d'amor. La germana gran és la Laura Weissmach.
5: Sí, i també està molt bé.
4: Vale,
5: sí,
4: trobo que és una actriu catalana infravalorada, o sigui, m'encanta. O sigui, no sé si se li fa prou cas, m'ha agradat tot el que ha fet en la seva filmografia.
5: Doncs no et perdis aquesta pel·lícula, perquè segur que no ho lamentareu.
4: Jo no moriré d'amor.
11: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered.
4: I per qui li agradi les pel·lis de judicis.
5: Sí, aquesta és una pel·lícula que es diu Recreación de un asesinato, i és un cas molt curiós, El director és el Jim Sheridan, un clàssic de molt de prestigi, no? Sobretot als 90, En el nombre del padre, Mi pie izquierdo, aquestes pel·lícules, i és la història real, és que és molt impactant, d'un assassinat que va tenir lloc a Irlanda d'una productora francesa. I què va passar? Que els francesos van reclamar el presumpte assassí per jutjar-lo i Irlanda es va negar completament a extraditar-lo, i és una pel·lícula que llavors es diu Recreación de un asesinato perquè va sobre el suposat judici que hauria d'haver tingut lloc a Irlanda i que mai es va arribar a fer.
4: O sigui, a la vida real el cas està igual, o sigui, no es va fer res.
5: El presumpte culpable va morir ara fa poc, perquè estem parlant d'un fet de fa 30 anys, no? Però no, o sigui, clar, es va quedar sense resoldre.
3: Devia morir a Irlanda perquè no devia sortir per no ser jutjat, doncs.
5: I clar, les coses fosques que dius, i per què es neguen a tot això, en fi, i llavors el Jim Sheridan, que és un director irlandès, aquesta és una història que es veu que l'ha perseguit, que l'ha intentat aixecar tota la vida, però ja sabem que a vegades costa aixecar segons quines pel·lícules, i per això ho ha limitat a una mena de 12 hombres sin piedad, tot de tots fictats en una sala. I ell és el president del jurat, a més, ell, Jim Sheridan mateix, perquè diu que volia com poder controlar des de dins tot el que passava dins del set, no? La protagonista és la Vicky Cripps, que vindria a fer el paper de Henry Fonda, per entendre'ns, L'única que pensa que és innocent.
4: La que va a la contra tota l'estona.
5: Efectivament, i va convencent a la resta de membres del jurat. La pel·lícula no es mulla massa sobre si és culpable o innocent, simplement genera un debat.
4: Però el fet que es generi aquest debat i que costi aixecar aquesta pel·li és perquè hi ha un tema polític. No cal que ens facis l'espoiler, però el Sergi ho deia fa un moment, perquè Irlanda no va extradir un suposat assassí, al país del costat, podríem dir que és França.
5: Sí, no. Se suposa que sí, una mena com de cosa d'orgull nacional.
3: Sí,
5: no sé, però la veritat és un cas fosc que realment val la pena descobrir. Com a pel·lícula, clar, és molt teatral, però jo la compro, saps? Com l'última del Clint Eastwood, diu, si no et donen un duro per fer una pel·li, fes una pel·li de judicis, de tota gent ficada en una sala i ja està, que sempre funciona bé.
4: I es roda ràpid i la gent s'enganxa.
5: Sí, em va dir que va rodar en 6 dies.
4: Vas poder parlar amb ella?
5: Ahir el vaig entrevistar, la setmana que ve a l'Spin-off, si voleu sentir-ho.
4: Recorda el dia del teu programa, aquí a ICAT.
5: Dimecres a les 10 de la nit, i si no, estem al podcast i tot el que calgui.
4: També sonarà Carlo Padial, que ja saps que és el meu ídol.
5: Sí, també estarà, i la Desi també. Sí.
4: Doncs us podeu retrobar amb el fons o aneu al web a icat.cat a sentir el seu programa spin-off. Gràcies i fins la setmana que ve.
5: Fins ara.
1: Bon adéu. Setmana.
4: I ara giren els...
1: Zoo.
4: Amb els seus...
1: Ventiladors.

0: Expert, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Les 9:52 ens escriu la nostra oyenta Is, que diu que la pel·li de les ovelles detectives adapta una novel·la que es diu Les ovejas de Glenkill, i com a bona bibliotecari ens ha fet una foto sostenint el llibre a la mà, amb el codi de biblioteca, l'ha anat a agafar el prestatge perquè sapiguem que ve d'un llibre. Mentre que el Jordi Casas, oient històric, que me'l troba tot el festival de cinema, diu que Jo no moriré d'amor la va veure al festival d'A i que és la que millor li va semblar de tot el festival. Mentre que el Toni Soto diu al Mortal Kombat hi havia molta més sang que el Street Fighter, podies tallar el cap a l'altre i tot. Comprovem que oients en sabeu de totes les arts, de llibres, de cine i de videojocs i del que faci falta. Avui, en paraula, la pregunta del dia era quin país t'agrada més d'Europa i quin menys, celebrant el Dia d'Europa, i us fem ara el recull dels millors àudios que hem rebut al llarg de tot el programa.
2: Jo, amb tot em passa el mateix, que m'enamoro i em desenamoro molt, molt ràpid. Llavors, ara estic a Holanda i m'encanta. M'encanta Holanda. A més, tinc molt bons records, aquell porro que et fumes i fots un viatget astral per la ciutat. I ara et diria Holanda. Països Baixos, perdó. És incorrecte, Holanda. I el país que menys m'agrada... No, és que no... Tots tenen alguna cosa bona i dolenta, però sempre puta
3: Estònia.
4: Bon dia, estimats experts, des de Maastricht.
5: N'hi ha que també varien dintre el país, com per exemple Itàlia. Itàlia, com més al sud vas, més caòtic. Pots morir a la primera passa que facis a la carretera o al carrer, o on sigui. Tampoc destaca per la seva netedat. I també sóc faníssima de l'horari europeu.
6: M'agrada Bèlgica perquè tinc família. I ja està, però tampoc m'agrada el clima, què vols que et digui, no sé. I el Regne Unit fa molta mandra demanar el passaport.
7: Felicitats pels 3.000 programes. Va, una abraçada a tots i seguim endavant, seguirem escoltant-vos. Pel programa 3.500 podríem organitzar una trobada experta en un territori hostil entre Girona i Barcelona.
1: Fem resum dels millors moments de la setmana, que és divendres. En el número 4, ganes de veure'ns les cares al desconcert. I els que estigueu allà entremig, sobre el parquet de l'Apolo, ens veurem les cames. Sí, comprovar les cames, eh? I els rostres, però,
8: i els braços,
1: però sobretot les cames i els avantbraços.
8: Està bé.
1: En el número 3, la Laia i el seu Sharending a la Garriga.
9: A l'Ajuntament de la Garriga necessitaven una família per fer una fotografia per uns prospectes, per uns fulletons turístics.
8: No!
9: I sí, vam anar un dia d'excursió, va venir dues fotògrafes. I ens van fer com un piló de fotos i estem com penjats pels plafons de la Garriga.
1: A l'oficina de turisme, aquest
8: moment.
1: Lloc, sí. Però
8: sí,
1: no els van pagar.
9: Ens van pagar amb un sopar.
8: Oh, no pot ser!
9: Plafó de mida persona, eh? Mira, t'has d'imaginar, o sigui, plantats enmig de la Garriga.
8: Ets a la Garriga.
9: Sí, sí, o sigui...
8: Com a reclam turístic, sí. Tu i la teva família.
9: Sí, cada cop que estem per allà, els nens diuen això és explotació infantil. Va.
10: Rebut, policia local, anem cap allà.
1: En el número 2, el pobre Roger Gelaté. La gent que jo els deia els cromàtics, sap? Venien i et demanaven, digue'm un gust de gelat o que sigui.
8: El pitufo.
1: No, no, normal.
8: Ah,
1: no tenia,
8: llimona.
1: Marta Sanz,
9: xocolata.
1: Sí. Em deia, no, de llimona, anava a buscar-lo i deia, no, no! Aquest no! I m'assenyalava aquell d'allà. Llavors les meves jefes em deien, aquesta gent, si van pel color, t'ho agafa tal.
9: Van pel color.
7: Doncs pues no ho entenc.
1: O em deien al revés, deien, dona una mica d'aquest d'aquí. Jo dic, el de llimona? Dic, no! De llimona, no! No! No!
11: En el número 1, una instagramer d'origen sorprenent.
1: I ara de seguida la Laia ens porta un compte. És un instagramer de...
9: És un instagramer d'Instagram.
11: I fins aquí tot el que ha donat de si aquesta setmana experta. Nosaltres que anem marxant i ho fem amb la cançó escollida pels oients.
1: Avui ha guanyat de pallissa, avui que celebrem 3.000 programes dels experts, us hem donat a triar 4 de les cançons amb les que hem sigut més pesats en la història d'aquest programa, 14 temporades, i ha guanyat de pallissa per fer-nos encara més pesats. Ho heu decidit vosaltres, oients? Ha mort l'home més vell d'Espolla, de la Ludwig Van. Gràcies per ser-hi, gràcies Laia, Sergi, oients.
9: Adéu, Roger, fins dilluns a les 6.
1: Bon cap de setmana.
8: Adéu.
9: Adéu. Adéu.

Foc a la metxa amb la proposta dels Clima. Així amb aquesta energia hem començat aquests nous 60 minuts de música després dels experts. Per fi divendres, és 8 de maig i seguim ara amb Nemo i l'Art House.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
2: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
1: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
2: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026. Escoltes ICAT.

nova bogeria musical de la Laura West i avançament del seu nou treball. Abaixem ara les revolucions per rebre una altra de les novetats més interessants de la temporada, amb Delgat.

Per si encara no el coneixes, és Giguet, un dels talents més prometedors de l'escena americana. I és divendres, això es nota tant en els ànims com en la nostra selecció musical. I ara, pausa.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT.
1: ICAT.
2: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i

0: Judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
2: Linkat.
1: Aicat.
2: Aicat.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

música també de pel·lícula, la que posem en aquest matí del divendres 8 de maig amb Sisa, el seu Save the Day. I així ens hem plantat a les 10:39 minuts, ara amb una de ben xula per als propers minuts. És Olivia Dean, Nice to Each Other.

0: talent a l'alça des de l'Empordà és l'Enric Monfà, que ben segur un dels noms que més sonarà els propers mesos. De l'Ecoca, Pol Bordas, socorrista.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses

No, no sé per què, perquè el trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada crec que em fa em una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes, ICAT.

és la Jules, ha estat d'estrena aquesta setmana justament amb aquesta cançó Tot va tirant, i nosaltres ens deixem portar també amb un que està al cim de la música dance, a Loki.

0: Electra ni cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Una flash i ice cream al costat dels 30 UFAM que demà passaran per la Festa Major de Lleida i seguim ballant ara amb Lady Gaga i...

0: Casa Babilón, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: Ei, se me queda pequeña la casa, me pongo la ropa y bajo a ver qué pasa.
2: Converteix-te en la persona prescriptora de música de la teva colla. Nova edició del programa especial d'artistes de casa nostra amb menys de 1.000 oients mensuals.
0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
4: Com en diu?
5: Ja em dic Juliet.
6: D'on ets?
5: Jo sóc xinesa.
4: Jo sóc del Marroc.
7: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
8: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
9: Benvinguts a Català Fàcil.
7: Troba-ho al 3CAT Campus i a les xarxes socials.
0: Escoltes, ICAT.

0: Escolta, Ricard.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Al maig, el Cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
2: Amadíssims enemics, si algú...
1: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT.

És una de les dones del moment i l'èxit li va de cara a Ray amb Skin and Bones. I anem a compartir també la proposta musical feta a casa de Quilòmetre Zero de Luri Santa Fe.

0: música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

un altre de casa nostra que ens recorda que tots i els alts i baixos la vida val la pena. És Guillem Bautista i també tenim a Dani Sixi Iskit.

fins ahir es van posar a la venda les entrades per als propers concerts que farà el mes de maig al Palau Sant Jordi de Barcelona. És Olivia Rodrigo, que a més avui oferirà un concert especial i privat. Camí del migdia, 10 minuts. Quedem amb Bruno Mars i el Aix Esmaït.

És Mama Duixa, que demà passarà per la Festa Major de Lleida amb cançons noves com aquest 15 segons. I abans de posar-nos al dia, en tenim a punt una de l'Albert.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT el dia d'avui parlant de cinema, perquè els divendres són sinònim de novetats a la cartellera i aquesta setmana les estrenes, a més, estan marcades, molt marcades, per la música. Comencem per Billie Eilish.
2: Billie Eilish, que estrena una pel·lícula concert dirigida per James Cameron. La pel·lícula submergeix de manera molt immersiva els espectadors a un dels espectacles de la cantant nord-americana, fins al punt que els fans que ja l'han pogut veure en projeccions prèvies diuen que és com estar dins mateix del concert i la sala de cinema es converteix en una pista de ball.
0: I per als fans d'Hombres G arriba el documental Los mejores años de nuestra vida.

0: Alguns ja els vau poder veure a la BCN Film Fest, però ara s'estrena de manera general a les sales. El documental fa un repàs no només de la trajectòria del grup a material inèdit, sinó que també posa el focus als 40 anys d'amistat que han unit la banda liderada per David Summers.
1: I avui també arriba a les pantalles la guanyadora de la Bisnaga d'Or a la millor pel·lícula del Festival de Màlaga, Jo no moriré d'amor.
2: Hombre, la señorita, dijiste que ibas a venir antes.
0: És la primera pel·lícula que dirigeix la cineasta Marta Matute i està basada en la seva joventut quan va haver de cuidar la seva mare, a qui li van diagnosticar Alzheimer precoç. Això va fer redefinir els rols familiars fins al punt d'haver-se de convertir en un pilar familiar a una edat en què volia viure la joventut sense càrregues i gaudir del present. La pel·lícula està protagonitzada per la debutant Júlia Mascort, que va guanyar la Bisnaga de Plata a millor actriu al Festival de Màlaga.
1: I per a tota la família s'estrena la comèdia amb tocs de fantasia Les ovelles detectives, amb un repartiment encapçalat per Hugh Jackman.
3: Els hi llegeixo en veu alta llibres de misteri d'endevinar qui és el culpable. M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser.
0: També hi ha cares conegudes com Emma Thompson i Olivia Colman. Hugh Jackman interpreta un pastor que cada nit llegeix a les seves ovelles una història de misteris i assassinats, com si els animals l'entenguessin. Un dia el pastor apareix mort i les ovelles comencen una investigació convençudes que poden resoldre el cas.
1: I a la cartellera també hi trobareu avui Couture amb Angelina Jolie i la segona part de Mortal Kombat, que incorpora a Cal Urban entre el repartiment.
0: Ara agafem l'agenda de concerts del cap de setmana, que està marcada per la Festa Major de Lleida. I podreu sentir per primer cop en directe L'Encant, el nou disc de Renaldo i Clara.
4: Caminant al teu costat em semblava irreal.
0: Serà demà a les 8 del vespre a l'escenari Festes de Lleida. Al mateix lloc, però a la 1 de la matinada també hi tindreu Mama Duixa i el seu nou disc Tothom té raó.
5: Estic 30 anys per fer la Macarena i tot i així quan la...
1: I diumenge a 11:15 també a l'escenari Festes de Lleida i podreu sentir la 31 Fam amb la segona part del disc R31.
6: Hi ha hagut un avís, un segon avís. Dins el club estan baixant el curs sense permís.
1: I a la 1 de la matinada, els Auxili.
7: Tinc una guitarra que crida auxili quan plora el món. Tinc mil amics repartits a les nits i un de la Babilón.
0: També estan de festa aquest cap de setmana a Badalona, amb les Festes de Maig. Avui hi podreu sentir els Catarres. El grup d'Aigua Freda continua presentant el seu últim disc Paracaigudistes i els seus hits més sonats, i també actuarà l'andalús Álvaro de Luna. L'endemà dissabte l'escenari l'ocuparà un dels badalonins més internacionals, Juan Magán, i de fet tots aquests concerts, per cert, seran gratuïts i es faran al Passeig Marítim de Badalona.
1: I aquest cap de setmana també arrenca el Festival Ambassat de Sabadell. El gruix principal de l'Ambassat serà el cap de setmana que ve, però demà podreu gaudir del nou espectacle d'Al·lèrgiques al Polen i del nou disc de Xico. Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora.
0: Bon cap de setmana!
8: Escoltes i cats.

Saludant una hora més el divendres amb un dels atractius del Premi de la Sound d'aquest 2026, la música de Fuckers. El sonarà el part del fòrum a ritme de cançons que els ha portat a l'èxit, com aquesta Beatback. I de fons, Sodi, una de les bandes que demà dissabte tindrem a la Fim de Vilaseca.

Aguantant, Ja Motors, pel concert demà dissabte de l'Èxica Sal Polen, a l'ambassat de Sabadell, es volen el pop de guitarres amb cançons com aquesta, Xangai.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: Ey, se me queda pequeña la casa. Me pongo la ropa y bajo a ver qué pasa.
2: Converteix-te en la persona prescriptora de música de la teva colla. Nova edició del programa especial d'artistes de casa nostra amb menys de 1.000 oients mensuals.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Icat.
3: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Icat.
0: Linkat.
3: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de Ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT. La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
4: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta.
5: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
6: ¡Gabriel y Paco Amoroso!

aquí Revenents, provocadors i sobretot molt benvinguts. Aquí tenies a la parella argentina al moment, Catriel i Paco Moroso. I de l'altre, a l'extrem del planeta, ens cau aquesta proposta del nou prodigi del pop australià, Rule. Això és Wild West.

0: sense futur, però amb actitud positiva. Així sonen Blue Nana, els de la Garriga, amb No Future.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: 12:32, aquí seguim a ICAT, escalant aquest matí del divendres, amb la cançó amb la que va fer Diana Chaperon, la celebradíssima Pink Pony Club.

porta pas, però és difícil saber en quina nova sortiràs. No me'n facin cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en el testament trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redaccions de punts ja pas.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Et dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
2: A ICAT.
7: I just love to say it.
8: Jason.

No vull que s'acabi instants, que voldríem congelar per sempre les noves sensacions als Iglú. Durant pas ara el nou pop de guitarres de Dan Pelau i el Comboi.

12, que fa el reconegut cadena sonor de Dan Pelou i el Comboi. El Roques Osonencs, preparats per descarregar el seu directe el proper 15 de maig a l'Ambassat de Sabadell. 7 minuts i la 1 del migdia. Aquí seguim a ICAT, surfejant el divendres amb la barqueta de minibús intergalàctic.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
1: Aquesta veu m'encanta!
6: A mi m'encanteu vosaltres.
7: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
8: Ey, se me queda pequeña la casa. Me pongo la ropa y bajo a ver qué pasa.
9: Converteix-te en la persona prescriptora de música de la teva colla. Nova edició del programa especial d'artistes de casa nostra amb menys de 1.000 oients mensuals.
7: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9.

0: BTS fent de nou grans onades amb temes com Swim i no tan dedicat d'emocions musicals que avancen amb la cançó de primavera de Rigoberto Bandini.
1: Les històries que em fan més por

missatge d'alegria i d'empenta amb l'Àlex Pérez. Rebien energia positiva pels quatre costats, amb dies millors. De la millor manera que continua la cosa amb aquestes tres germanes molt benvingudes. Les fem amb Relationships.

iCat, a l'FM, a l'app i a 3Cat.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
5: La Sala Beckett presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
4: Linkat.
6: Linkat.
7: El firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per ICAT.
4: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT.
8: ICAT. Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
4: Escoltes i cas.
9: Ser una evil winneta. Li tires hate però l'enveges. Ella real, yeah, no fake, no.

0: Cuineta, sacsejant l'escena del país amb un àlbum debut que avui divendres defensant en directe a la FIM de Vilaseca.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I aquest és l'esperit, pel divendres, nutrint-nos de més bones sensacions, de bon ritme, com el que ens arriba ara amb l'ex One Direction, Louis Tomlinson.

Retrobem en iCat amb aquesta íntima i romàntica proposta de Guitarrica de la Fuente, el cantant de moda i una de les veus més especials del moment. A punt iCat, una d'aquelles que ja és història i tant que sí, és la cançó que va catapultar la fama mundial Mary J. Blige, Family Affair.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de Salmeva. Hoy se come.
1: I un Rajola, treballant fort per ser un famós català, un famós català al costat de Saxeni, i el ritme ara que fa divendres amb Mini Web Eyes Closed.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: enganyar-te.
1: Mentint, però atrapant-nos, de nou. Aquí tenies una de les noves de la Ludwig Band i de les que tocaran en viu el proper 17 de maig a l'Ambassat de Sabadell. I la felicitat va cara, però sona bé amb quilòmetre zero.

0: Escolta, Zicat.
1: 7 minuts i arribem a les dues. Dilluns que hi tornarem amb les energies renovades, ben descansats després del cap de setmana. I anem rematant aquesta hora amb l'eufòria d'Almost Monday. Adeu!

0: música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beat per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
2: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apticat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apticat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Escoltes ICAT. A ICAT, pausa.
1: Here we go, go. Hola, hola, com esteu, gent? Sigueu benvinguts. Avui és divendres, dia 8 de maig, i com cada divendres, ja ho sabeu, és el moment de repassar el bo i millor que ha donat musicalment aquesta setmana d'entrevistes a pausa. Recordeu, cada dia de 2 a 3 del migdia, amb la Mariona Batalla, un servidor, l'Albert Miralles, la Mercè Rigual, a la producció d'en Dani Expósito, als botons, i avui, en Dani Expósito, a les mescles musicals, a les mescles que genera a partir de les llistes, de les playlists que ens han entregat els nostres convidats. Ho repassarem ràpidament. Dilluns va ser el torn d'en Pol i en Turo, dos dels components dels sabadellencs Flashy Ice Cream, que estan de tornada. De fet, van venir dilluns i dimarts va ser el dia del desconcert, on van actuar fent parella a Malosa en un dels moments àlgids de la nit. Dimarts, el dia del desconcert, hores abans d'arribar a la sala Apolo i gaudir d'una altra nit, podríem dir que històrica, ens va visitar l'actor Roger Coma. En Roger, presentant-nos diverses coses. La més nova, Català Fàcil, aquest programa que podeu veure al 3CAT si voleu aprendre català, això sí, des de zero o pràcticament zero, un programa adreçat a la gent nouvinguda. Dimecres va ser el torn d'una humorista i ara ja podem dir que escriptora, perquè fins ara potser li podíem penjar l'etiqueta de guionista, però és que té primer llibre, es diu Garlanda, aquest llibre us el recomanem moltíssim, publica Black Books, i aquesta persona és la Maria Sherman, un llibre que es passeja per les seves reflexions vitals, la crisi dels 30, la mort i el dol per la mort del seu pare i també unes ganes de jugar amb el llenguatge excel·lents, a banda també del seu stand-up comedy de la seva hora, de l'hora de Maria Sherman, que és com es diu, que la Maria continua girant. I dijous, just ahir dijous, ens visitava l'actor i director David Selves, que ara mateix té nova versió d'un text per pel·lícula, una pel·lícula italiana, que és la més la pel·li amb més remakes de la història, però que també ha estat adaptada a moltes vegades al teatre, ara per fi en català, en traducció de Yannick García, Perfectes Desconeguts, aquests dies al teatre Poliorama. Tots aquests convidats han seleccionat totes aquestes cançons.
0: Dilluns.
2: Pol Giancana, bon dia, Pol, com estàs?
3: Bon dia.
2: I de l'altre, en Carles Turo. Turo, què dius? Bon dia.
4: Ei, ei, ei, ei, ei.
2: Que són la Flashy Ice Cream, que no ho havia dit encara.
5: Ah, bon dia.
6: Hola, hola, hola.
2: Hola, Flashy, com esteu?
4: La cara visible del grup sempre han sigut el Pol i l'Arnau.
2: És veritat.
4: I jo sempre he sigut una cara menys visible d'aquesta història. Qui està dins de la indústria o dels grupets i tal, em coneix.
2: Sí.
4: Però en general no era tan... Ara porto 8 anys aquí que se'm veu la cara, però ja la majoria no sabien qui era. I allà ho veia molt. Allà veia molt el mamoneo de qui s'apropa al Pol per interès o l'Arnau per interès. I a mi no em diu absolutament res. Que me la pela, eh? O sigui, aquí la penya, cadascú que foti el que li doni la gana. Però jo estant allà present, veient com funcionava tot, era en plan... Quina màniga, no?
5: Sí,
4: eh?
3: Home, fa molt pal aquesta... O sigui, inestar plegat, saps? De gent que només es mou per pur interès i de ensabonar-te i a la que et pires, rajar-te a muerte, saps? I és com... Okay.

0: Dimarts.
1: Roger Coma, benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Com estàs?
2: Bé, en pausa.
1: En pausa?
2: Ho intento.
1: Com el vius, aquest ego que tots gastem? I no sé si els actors, la gent que puja a dalt d'un escenari, el gasteu una mica més.
2: Sí, sí, sí. Bueno, és una fase de l'evolució de la psicologia molt, molt primigènia, no? Molt poc evolucionada, no? Un reforç de l'individu. Encara estem atrapats en aquest, en aquest, en aquest, en aquest moment. Jo t'he dit que amb el pas dels anys tens un ego sa, diguéssim, crec. Pots accedir a un ego que et fa valdre i respectar com el teu territori perquè no siguis envaït, per, no, que et deixes de fer això, et deixes fer allò, no, et deixes manipular, però al mateix temps, ràpidament el saps desajustar, abaixar el volum quan toca.

0: Dimecres.
1: És la noble Maria Rovira, a.k.a. Oye Sherman. Maria, bon dia, com estàs?
2: Què tal? Bon dia. Molt afalagada amb això de noble. No ho havia vist venir, eh?
1: T'he de dir que ho dic sovint, eh?
2: Ah, val.
1: Fins a quin punt t'obsessionen les paraules a tu?
2: Doncs no ho passo malament amb les paraules. És no, a dir, no és una obsessió que dona la volta i m'amarga la vida, no? O em fa patir. No, és una obsessió que només em porta felicitat.

comencen parefa, però no són fades. En Quick Kim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

0: Dijous.
1: David Selves, bon dia, benvingut.
2: Bon dia, bona tarda. Anar al cine i tot i avorrir-te, seguiràs d'anar al cine, no? Però sí, el teatre és una cosa que demana més esforç,
1: és
2: demana...
1: Veritat,
2: és I és un... Jo crec que lluitar contra això és meravellós, no? Perquè no ens ho podem permetre gaire, perdre espectadors.

fins aquí el programa d'avui divendres. Recordeu que ens hi tornem a posar dilluns a partir de les 2 del migdia amb la Mariona, que serà el dia d'entrevistar la Joana, una de les membres d'Al·lèrgiques al Pol·len, que estan publicant noves cançons amb la vista posada en el seu futur disc. I la Joana, que és guitarrista, és cantant, és productora, ens visita aquest dilluns. Dimarts és el dia de la gran Sílvia Pérez Cruz. Moltes ganes de veure la Sílvia després d'una entrevista fallida. L'altre dia la tindrem aquí amb nosaltres i parlarem del seu nou disc, que és a punt de publicar-se. Dimecres serà el dia d'en Dani Anglès. Dani Anglès, un dels fundadors del grup de teatre El Musical Més Petit, un dels directors teatrals pel que fa al teatre musical més celebrats de Catalunya, amb aquests germans de sang que ha estat tot un èxit. I dijous, el dia d'en Dan Peralbo, músic de Torelló, que ens està entregant noves i precioses i engorilades cançons, les cançons, el seu nou disc, que ja s'ha publicat. Tot això serà a partir de dilluns de la setmana que ve. Dilluns a les 2 del migdia us esperem aquí. Mentrestant, que passeu un gran cap de setmana. Adeu, adeu.

0: Que la parem del cap, que la baixem del pit, que la do...
1: Escoltes, Icar.
2: Són les 3.
3: Benvinguts, benvingudes al LOC.
2: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
4: Bona tarda, Gala Castelltort.
2: Com estàs?
4: Doncs mira, amb unes ganes que arribi demà. Demà és l'aniversari de la meva amiga Menys.
2: Ai, que ella ha fet un aniversari multitudinari.
4: Ha fet un tardeu a Sant Feliu de Guíxols, als Jardins Juli Garreta, a les 7 de la tarda.
2: Tu estàs dient que tothom vingui, eh?
4: Efectivament, veniu ja al Festu Fest o algo així, li han dit.
2: Ah, li ha cardat nom i tot.
4: Que sí, perquè té una colla de carnaval i no sé què, però ella celebra el seu cumple a lo grande.
2: Oh, per tant, és la millor.
4: Qui vulgui venir està convidat. Hala, publi regalo.
2: Sant Feliu de Guíxols.
4: Sant Feliu de Guíxols a les 7 de la tarda. Jardins Juli Garreta.
2: Mira, som-hi.
4: Tu com estàs?
2: Jo, mira, podria estar millor, però viva, que això és el més important.
4: Sempre.
2: I amb salut.
4: Molt bé.
2: Que
4: molt
2: bé,
4: bon tema.
2: Que bendició. Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
4: I avui, divendres 8 de maig, sabem que...
2: toca posar música!
4: Com cada divendres transformem l'estudi dedicat en una petita cabina de DJ.
2: Sí, ens posem els cascos i aguantem una mica d'estona aquí, dues hores, per posar-vos la millor música de la setmana, que això és demencial, perquè nosaltres escoltem la música i jo he d'aguantar com l'Alberto Gadel em parreja,
4: bueno,
2: em gosseja.
4: Literal, pues perquè a mi el cul se m'amou sol quan sento més
2: és
4: de dues
2: veritat,
4: notes.
2: És addicte al twerk.
4: Efectivament. Què punxarem avui, Gala?
2: Doncs mira, aquesta setmana ha sigut pràcticament temàtica sobre la Met Gala, aquesta gala suposadament benèfica que se celebra al Museu Metropolità d'Art de Nova York, al Met, i per això hem estat demanant cançons que haurien d'estar exposades en un museu perquè són obres d'art.
4: Ja n'hem parlat molt durant la setmana i la temàtica d'aquest any girava al voltant de l'art, recordem-ho. Tot van ser referències a pintures, escultures, obres, etc. I com que la música també és un art, doncs aquí estem nosaltres, buscant les millors obres d'art del món de la music.
2: Que bonito, tio. Abans, però, fem una mica de repàs dels millors moments de la setmana aquí al nostre Loft. Tot s'ha de dir, ha estat una setmana dura.
4: Molt dura.
2: Es nota que la temporada arriba al final, hem tingut gent malalta, anem tots mig adormits, bueno... Dilluns, a part de parlar de la Met Gala, jo em vaig fer la valenta i us vaig portar la meva petita secció sobre la vampira del Raval, que té un altre nom.
4: Jo no entenc per què te fa por...
2: Enriqueta Martí.
4: Però per què te'n fan por les pel·lis i llavors aquestes històries no?
2: Ja, a més són reals.
4: Clar, i les pel·lis són mentida, jo no ho entenc. Perquè ho veus?
2: Sí, les pel·lis ho veig i l'altre ho llegeixo, i llegir-ho és diferent.
4: Vale, vale. Però bueno, jo vaig ser una mica més Gen Z i vaig parlar-vos de grans conflictes d'internet partint d'una força recent que hi ha hagut a TikTok entre la Luna aquí i la Ruth, la Peque, tot plegat per l'autoria de la nova cançó aquesta que ha tret, Me Sentí Empoderar. Tranquils, que no us la posarem, però sí que posarem una mica de Luna aquí, concretament Bomba d'Amor. No sé per què, però he tingut el cap tota la setmana.
2: Més coses. Dimarts va passar per aquí la perfecta d'Àlex Ginés a parlar-nos dels seus viatges i també una petita història d'amor que ens agrada molt.
4: Sí.
2: Li dediquem road trip del Triquell, que segur que li funciona molt a ella, un road trip al final del dia.
4: Home, ella és addicta al trip.
2: Clar.
4: I vinga, comencem el primer bloc musical amb una cançó de la Beyoncé, que va ser confitriona de la Met Gala i una perfecta. Això és Texas Hold'em.
5: Això és el Loft.

0: electro ni cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a
2: Love,
1: amb Alberto Garel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
3: Hello! Ui, quin petit gall, perdona.
4: Hola!
3: És de cantar. Ara ve caigua, però bé, som la Gala Castelltor i l'Alberto Gadel, i com cada divendres estem fent un recull de les millors cançons de la setmana en aquest especial que hem anomenat Postdata, Love.
4: Està sent el pitjor divendres de la meva vida.
3: No passa res, sol que demà hi ha el Fes-tu-Fes de la Menxo.
4: Ai, sí, que bé, ojalà venir.
3: Aquesta setmana... Pots venir, eh?
4: No, entrada lliure. Tinc moltes coses a fer.
3: Ah, vale, perfecte. Aquesta setmana en concret estem demanant cançons que haurien d'estar exposades a un museu perquè són obres d'art, i així que hem de completar aquesta setmana que pràcticament ha sigut Met Gala Temet, perquè
4: sí,
3: té la marinera.
4: Sí, no, ha set demencial. Volem crear el petit museu de les Lofties amb les vostres cançons preferides, així que ens les podeu fer arribar al WhatsApp del programa, que és el 667-07-61-16. 667-07-61-16. Ara, seguim repassant alguns dels millors moments de la setmana aquí al Loft. Dimarts vam seguir parlant de la Met Gala, prohibit parlar d'una altra cosa que no sigui això. Aquesta setmana ja ho veieu. Us prometem que és l'últim cop que la mencionem ja, i us posarem Vogue, de la Madonna, que va estar perfecta a la catifa vermella.
3: A més, dimarts vam anar al desconcert i que...
4: Ostres, sí, què va passar? No me'n recordo.
3: Que vam tornar molt a la casa.
4: Tu vas robar.
3: I tu?
4: Jo què?
3: Tu em vas ajudar.
4: No és veritat. Jo et vaig veure fora ja amb el cartell robat. Jo no et vaig ajudar en cap moment a robar, perquè jo volia un cartell molt concret i la Jana, la producer del Loft, em va dir el robem, i vaig dir no, no, Jana.
3: Doncs jo vaig passar per allà i volia el cartell i vaig dir, el robo.
4: Llevo. Molt bé.
3: T'he de dir que el meu estava una mica desenganxat i això em va cridar.
4: Clar, a fer-ho.
3: Ho
4: puc 100%. Entendre, ho puc entendre. Com ja sabeu, la meva nova obsessió són d'en Peralbo i el Comboi, nova, de fa un any, però bé, per mi nova, perquè ja sabeu que sóc molt jove. Per això avui us posarem un bitllet per tu.
3: I seguim. Ahir dijous va passar per aquí el Loft, la perfecta de la Maig. Vam parlar una mica de la seva nova música, com està portant la seva carrera musical, quins plans té. Per això l'escoltarem una mica avui, posarem 3 estius més.
4: Ai, va, que soni, i a la tornada ens posem a llegir els vostres missatges.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT. Benvinguts a Casa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Això és el Love.
1: Si és així, deixem-ho aquí i no em trenquis el cor.
0: De 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
2: Hola, família, tornem a ser nosaltres, l'Alberto Gadel
3: i la Gala Castelltort.
2: Estem animant la tarda de divendres amb els millors hits de la setmana i en aquest següent bloc ja sabeu que sou vosaltres les punxadiscos de Catalunya.
3: Aquesta setmana us hem demanat cançons que haurien d'estar exposades en un museu perquè són obres d'art. Per tant, obrim les portes d'aquest petit museu que heu creat les Lofties amb les vostres cançons preferides que ens heu enviat al 667-07-61-16, que segur que ens encantarà.
2: Segur que sí, perquè mira, tenim en Martí de Cornellà que diu... Hola, Loft. Tot el nou disc de la Maria Jaume hauria d'estar exposat en un museu, però em conformo si em poseu Sant Domingo, forever. Vull alçar la meva copa a l'aire.
4: Vull alçar tot aquest mal enrere. Vull anar que res m'importa gaire.
2: Que és Sant Domingo,
3: White Girl Dancing, aquesta cançó.
2: M'encanta aquesta cançó.
3: És de moure així, tiqui, tiqui, tiqui, cap un costat i cap a l'altre, i ja, no pots servir tampoc
2: molt. I tancar els ulls i servir.
3: Literal. I servir copa en l'aire.
2: Sí.
3: Vinga, Carles. Li catalana és de Superstar. En Carles, de Tarragona, diu que jo estic obsessionat amb la Wineta des que vaig anar al seu concert a Raz. El videoclip de Tai Chi hauria d'estar exposat a un museu. Podeu posar-la?
2: Tai Chi, sí, Chi, Chi, Chi.
3: Que els videoclips de la Wineta...
2: Ella ho fa molt bé.
3: Ho fa molt
2: ella
3: bé.
2: Ella ho fa excepcionalment bé. I en Jordi, de Mataró, diu...
3: Quina traca de gais, no?
2: Hola, perfecte. Jo sóc com la Gala i em faria un museu només d'oques grasses. Em podeu posar? Només sort de tu.
3: Vale, xo-xo.
2: Oc, xo-xo.
3: Som-hi.
2: Som-hi, xo-xo.

Quan xac, res no m'espanta. Quan xac, mira com m'agrada com ho fas així. No hi ha límit, vull tocar el perfil. Et amb tira, balles amb tira.

0: cor petit.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Hello! Seguim a l'Esticat. Som la Gala Castelltor.
3: I l'Alberto Gadel.
2: I estem llegint els missatges que ens heu deixat al 6670761.
3: Sí, ja sabeu que és divendres i nosaltres fem de punxa discos llegint els vostres missatges. Ara seguim amb un gay.
2: Un altre gay?
3: Un altre gay que es diu Pau, en aquest cas, té 21 anys i és de la Bisbal, i diu que és la Julieta Màxima de la setmana, que ella hauria de portar Cari a algun museu perquè l'exposessin. Que diu que va ser el hit que la va convertir en superestrella, però ara la pobra és superflop.
2: Pobreta.
3: No ho poso jo, ho posa en Pau.
2: Diu que
3: llegeixo el missatge.
2: Llavors, pobra Pau.
3: Ah, o sigui, no, pobra Julieta, el que li està dient en
2: ets
3: Pau.
2: Ets molt poc Lofty.
3: Que malo ets, Lofty.
2: Ets molt poc, Julieta. Hòstia, quants conceptes.
3: No, no és fàcil. Quin dia avui, eh? No, no. Avui no és dia fàcil per ningú.
2: Però diu la Julieta que està escrivint molt, que li fa mal el canell i tot de les cançons que ha escrit. Ai, que mona.
3: Tant de bo passi pel Loft.
2: Doncs sí, a veure si passa aviat. Vinga, va, l'Alba. Per fi una lesbiana, tio. Bona tarda, Gala i Alberto. En un museu de cançons no poden faltar col·laboracions icòniques com la de l'Aitana i la Maya. La canción que no quiere contarte, duet icònic. Sí que és veritat que va ser un duet icònic.
3: És que elles dues ho són tot en aquesta vida.
2: 100%.
3: I la Joana de Tàrrega diu: hola, guapos, estic enganxadíssim a la nova de la Gara Durán amb la Natàlia Lacunza, que es diu Placer de Vivir. A la Gara l'he descobert fa poc i no sabia que necessitava un artista com ella. Peça de museu total.
2: Sí que és veritat.
3: La Gala Durán és la de... Siempre fueron los que se me tocó cerrados.
2: La mà viral.
3: La super... Sí, la nòvia d'en Barribe.
2: Doncs vinga, va, credem tot això i seguim. Ho faig, faig.

0: tens això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Hola, Loftis! Seguim el Loft, seguim a ICAT, seguim sent l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: Fares! I seguim llegint els vostres missatges, els missatges que ens envieu al 667-07-61-16, 667-07-61-16. Ara, continuem llegint perquè si no, no podrem posar cançons. Mira, en Miquel d'Argentona diu... Hola, Loftis, per mi qui hauria d'estar exposada en un museu és Samantha Hudson. Ella és la mare de tot i la meva cançó preferida és Addicta al sonido. Tot un hit, si em pregunten.
2: Creus que per haver parlat tant de l'Amèrica d'aquesta setmana hem fet fora els dos heteros que ens escoltaven?
1: Sí.
2: Perquè de veritat m'estic preocupant per la nostra comunitat heterosexual.
1: Bueno, potser la nostra comunitat heterosexual és la Carme.
2: A veure...
1: Tot i que jo l'única Carme que conec no és gaire heterosexual.
2: A veure, Carme de Girona. Gala i Alberto, com esteu? No creieu que s'hauria d'estudiar la carrera de la Sarah Larson? Ella és icònica i crec que haurien de fer un museu que es digués Midnight Sun. Amor, això ho vam fer fa unes setmanes. Vam analitzar tota la seva biografia i vam posar la seva primera actuació televisada.
1: Recupera-ho.
2: Hola.
1: I en Marc, crec que en Marc és heterosexual.
2: A veure, a veure.
1: Diu, hola guapos, per mi 31 fam haurien de tenir un museu al seu honor. Ells van inventar el rap català i a més són del Vallès igual que jo. Una abraçada, sou els millors. En Marc clarament és hetero perquè és tonto.
2: Ha escrit abraçada a Messa.
1: No només això, que això és, o sigui, un gay mai ho faria.
2: Pelos.
1: Pelos, pels. Sinó que a sobre ells no van inventar el rap català perquè hi havia peu un gang per alguna cosa abans.
2: Marc, ets perfecte, gràcies per ser aquí, et necessitàvem ara mateix.
1: Sí, molt bé, Marc, ets el millor.
3: Crash, crash, rompe el bar. Te voy contra la gente y no sé dónde está.

0: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
1: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contenta.
0: Els oients sempre tenen la raó.
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
3: Som pura cafeïna.
4: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT. Estàs sentint el Love.

0: amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Hello!
2: Hey.
1: Seguim al l'Opticat. Què?
2: No res, estic contenta ara.
1: La Gala Castelltort.
2: I l'Albert Togader.
1: I estem llegint els missatges que ens ha deixat el 667076116, dient cançons que han d'estar a un museu perquè són obres d'art.
2: Tenim un missatge d'un farsant, però farsant, que es diu David i que diu que és de Cadaqués.
1: I
2: que això,
1: què?
2: Perquè és impossible que sigui de Cadaqués. A Cadaqués no hi viu ningú. Està prohibit ser de Cadaqués. És com ser de Barcelona. One in a million.
1: Cadaqués. Jo no conec ningú de Cadaqués.
2: Clar que no, perquè la gent de Cadaqués no existeix. Existeix la gent que estiueja a Cadaqués.
1: Bueno,
2: però ells són de l'Eixample, de Sarrià, de Sants, de Poble... Però no són de Cadaqués, m'entens?
1: Té 2.906 habitants.
2: Empadronats.
1: Bueno, clar.
2: Sí, sí, però a Gósol, que és on jo vivia, hi havia 100 persones empadronades i el poble eren 20. Vull dir que vés a saber quanta gent d'aquí viu al poble.
1: Sí. 200...
2: En David no és, ja t'ho dic jo. Diu, per mi la cançó més icònica en català és l'Empordà de Sopa de Cabra, perquè parla de la meva...

0: Eduard, la veritat. Diu, Lofties, tota la discografia de Manel mereixeria estar en un museu. Em podeu posar No t'enyoro? Oh. Quan els vaig descobrir era una versió... Quan vaig descobrir que era una versió dels Pets vaig flipar. Jo acabo de... Bueno, com haureu notat per la meva falta de comprensió lectora, ho acabo de veure jo. No sabia que era una versió dels Pets.
1: Jo no sé ni què és Manel ni els Pets.
0: Perfecte, doncs que sonin i així ho descobreixes perquè m'hi ha falta de respecte que no ho sàpigues.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Nou, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Aicat.
1: Your husband is coming.
2: Oh. Fins aquí aquesta selecció de cançons. Família, s'ha acabat.
3: Triste y
2: sola.
3: Miami. Trista, trista, trista, la festa de Menchu demà.
2: No, trista, no.
4: Jo no estaré gens trista. Estic fent dia públic, però és que de veritat vull que hi hagi un milió de persones.
2: Va, fes un últim recordatori.
4: Demà, a les 7 de la tarda, als Jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols, se celebrarà l'aniversari de la meva amiga Mercè Torrado. Ella la liarà molt parda, jo també, i per tant estarem allà, hi haurà barra, hi haurà tres DJs locals, hi haurà gent fantàstica com nosaltres, hi haurà de tot, per tant, veniu a gaudir.
2: Ella fa la festa de l'aniversari, però en realitat és festa major.
4: Sí, literal.
2: Dit això, ja sabeu que ens podeu buscar al TikTok i l'Instagram d'arroba someva.
4: I també al videopodcast de Spotify, a 3Cat, a YouTube, everywhere.
2: Ahà, i cada tarda. Superstar.
4: De quina hora a quina hora?
2: De 3 a 5.
4: Hola! La millor hora! És l'hora que més s'aprèn d'Aicat, no és broma?
2: Sí, això no sé si per bé o per mal, però bé. Família, marxem, va, molt, molt, molt.
4: De l'or!
2: Ciao!

0: escoltes ICAT.
1: Hola, hola, penyeta. Benvingudes a aquest Guateque. Avui vinc carregada de música boomer. Quina dius? Sí, home, aquella música que els teus pares o tiets et diuen que sí que era bona de veritat, no com la música d'ara. Aquelles cançons clàssiques que sempre apareixen a casaments, karaokes, rebelles... Però clar, què vol dir exactament música boomer? És rock? És disco? És música antiga? Avui, mentre posem els himnes intocables dels boomers, parlem de per què aquestes cançons continuen sobrevivint dècada rere dècada. I també veurem si la gent jove acabarà fent exactament el mateix amb Bad Bunny o Rosalía d'aquí 30 anys. En fi, som-hi!

quan diem música boomer, no estem parlant només d'una època concreta. Normalment hi entren grups de rock clàssic, pop dels 70, 80 i 90, cantautors mítics i tots aquells himnes que han passat de generació en generació. Parlem de Queen, ABBA, The Beatles, Bruce Springsteen, Mecano, Dire Straits, artistes que pràcticament s'han convertit en patrimoni cultural de la humanitat. A tots els boomers que hi ha en antena avui, de tots els que he dit, vau poder tenir la sort d'anar a veure'n algun en directe? Que sapigueu que, per molt que us pugueu sentir vells per haver viscut allò, algunes us tenim veritable enveja de l'època musical tan rica que veu viure.

Seguim aquí al Guateque Boomer que tenim muntat a ICAT i voldria convidar-vos a fer una reflexió. Hi ha cançons que semblen impossibles de matar avui dia i que els DJs seguim punxant. Un Bohemian Rhapsody, un Dancing Queen, un Highway to Hell. I és fort perquè segurament aquestes cançons no van néixer pensades per durar 50 anys. Simplement han anat sobrevivint perquè cada generació les ha anat adoptant una mica. Mireu si no els mega remixos que us estic punxant avui. També pel·lícules, sèries, memes, xarxes socials. Tota aquesta cultura pop ha anat reciclant la música boomer constantment i l'ha fet renéixer. De fet, molts joves han descobert grups com Fleetwood Mac o ABBA gràcies a TikTok abans que pels seus pares. També és veritat que, com a adolescents, sempre ens neguem ja per inèrcia a escoltar el que ells escolten. Però si hi ha gent jove aquí en antena, us recomano molt que li robeu algun casset, vinil o disc als vostres pares. Igual us acaba agradant i tot. També mola saber d'on venim per recordar cap on anem. Així que res, seguim, que m'enrotllo.

i com no, anem al debat etern. La música d'abans era millor? Les generacions antigues, per dir alguna cosa, sempre acaben traient-li valor a les següents. I en general penso que és perquè no les entenen ni tampoc les volen entendre. Completament lícit, també us dic. Aquest debat existeix des de fa literalment segles i si no us ho creieu, busqueu el que va escriure Sòcrates sobre la gent jove fa uns 2.500 anys ben bons. Cada generació pensa que la música de la seva joventut era la bona. I ja comencem a veure, per exemple, gent reivindicant el reggaeton clàssic, el de fa 30 anys, que es va criticar tantíssim en el seu moment per la generació millennial i la X. Al final, la música queda molt vinculada a records, emocions i moments vitals. Pel que quan algú diu, la música d'abans era millor, moltes vegades el que està dient realment és, trobo a faltar aquella època de la meva vida. I això és bastant humà. Seguim a ICAT, va, que ens posem massa tendres.

fan ara. I segurament els adolescents del futur ens miraran exactament igual que nosaltres mirem ara als boomers. La diferència és que ara tot passa molt més ràpid. Però la nostàlgia, amics i amigues, aquesta no passa mai de moda i ens acabarà enganxant a tots, oi tant? Seguim a ICAT amb més dosi del passat.

0: Seguim aquí a ICAT i com a persones ben fidels a aquest programa, que suposo que sou, us estareu preguntant qui deu ser el convidat o convidada d'avui? Doncs ni més ni menys que un dels baby boomers més guais que conec. Ens acompanya en Ramon Montoliu, director de l'Escola de Música Moderna de Badalona, que just ahir va recollir el premi a la millor labor pedagògica. Així que primer de tot, enhorabona pel premi. Què representa per tu, Ramon, i per tot l'equip de professorat aquest reconeixement i què ens pots explicar de l'escola?
1: L'Escola de Música Moderna, portem 40 anys, va ser un projecte, va començar sense ser un projecte i a poc alguns dels que ja hi érem doncs vam fer una aposta per mirar de fer alguna cosa sòlida i així va començar una mica sense que ningú ens ho encarregués. Per tant, és una escola que sempre ens l'hem fet molt nostra, els professors, l'equip directiu que s'ha anat forjant al llarg dels anys i els alumnes. És una escola molt particular perquè el seu naixement va ser molt particular i això ha fet que sempre la sentim com molt propera, com molt familiar, i és una cosa que ens encanta. Es treballa molt a l'escola, però es treballa en un ambient magnífic perquè tothom aporta projectes i és una meravella que sigui així. Jo estic encantat de treballar en aquesta escola, així que nada, fantàstic.

Now it's time to get funky. To the right now. To the left.

0: seguim aquí a ICAT ja a l'última hora de programa amb en Ramon Montoliu, director de l'excel·lentíssima Escola de Música Moderna de Badalona, per comentar la grandesa de l'època boomer. I qui millor que tu, Ramon, per valorar el tresor musical que ens va deixar als anys 70, 80 i 90. I és que els boomers vau tenir una mena d'alineació d'astres perfecta. El naixement del rock, el pop massiu, els grans festivals, l'explosió cultural dels 70 i els 80... Vaja, que us vau quedar amb el pack complet. Així que et faig la pregunta directament. Com et sents al saber que els boomers probablement vau viure la millor època musical de la història?
1: Bé, jo no sé si els boomers són conscients de que vam viure la millor època. Allò a vegades es comenta, que vau viure els anys 80, en el meu cas els anys 70, i la música era això. No sé, suposo que passats els anys, igual de les generacions posteriors, es dirà que la música dels 2000 o dels 2010 o no sé què, doncs era la millor. No sé, a mi em va tocar viure molt intensament la música dels anys 70 i començaments dels 80, ja en el món del jazz, però als anys 70, no sé, va ser una música que jo la vaig viure molt intensament. Tenia la impressió de que els músics tocaven com si fos l'últim bolo de la seva vida. Es tocava una energia tremenda i va agradar molt viure aquella època i la recordo molt intensament. No sé dir res més, només espero que les generacions posteriors pugueu dir el mateix de les músiques de les vostres pròpies generacions.

0: Seguim iCat ben acompanyades de, probablement, el millor boomer que podreu conèixer mai, el gran docent i director de l'Escola de Música Moderna de Badalona, en Ramon Montoliu. Com alumne és un plaer poder aprendre de la seva gran sabidoria musical, però alhora també és increïble poder comptar amb ell com a la gran persona que és. Us animo moltíssim a apuntar-vos-hi si voleu aprendre de debò música i a sobre de la mà dels millors docents. I bé, ja sabeu que no el deixarem marxar sense fer-li la pregunta clàssica del programa. Quina cançó li demanaries al Hola DJ Ramon i no podria faltar en una festa on anessis?
1: Bueno, sense dubtar-ho gaire, doncs em venen al cap algun dels himnes que els Bee Gees van compondre per la pel·lícula Fiebre del Sábado Noche.

seguim aquí a la ràdio més trapella, avui ensalzando els boomers que ens acompanyen a les nostres vides. I és que aquesta generació torna a estar ben de moda patant-ho a l'internet, eh? Tot i que moltes vegades es fa servir boomer com a adjectiu despectiu, la música boomer està vivint una segona joventut brutal. Els vinils tornen a vendre milions, grups amb tics que omplen estadis, cançons dels 80 rebent milions de streams gràcies a sèries o a TikTok. I fins i tot artistes actuals copien estètiques i sons retro constantment. Jo mateixa porto un mulet que faria envejar a qualsevol persona dels 80-90. O sigui que sí, potser la música i la cultura boomer no és tan passada de moda com alguns es pensen. Ara, per molt que la recuperem, res com haver viscut un Woodstock, un Live at Wembley, un Live 8, un Rooftop Concert... Ai, quina enveja, eh?

0: fins aquí el programa d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies a tots i totes les boomers que m'escolteu cada setmana. Aquest especial va dedicat a totes vosaltres. Gràcies també per formar part d'aquesta història col·lectiva, ja que heu aconseguit que els himnes de fa dècades continuïn sonant avui encara. Cada generació té la seva banda sonora, però n'hi ha algunes que es neguen a marxar. Ens tornem a veure la setmana vinent amb més música i més guateques a la Ràdio Mestrapella, aquí a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Escoltes ICAT.
3: Benvinguts, benvingudes a Casa Babilona, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Avui descobrim talent amb menys de 1.000 oients mensuals.

0: Hem començat el programa assegurant que avui descobriríem talent i bueno, i el Rubén es demana per què hem començat amb escoltar la Uineta, que coneix tothom. Doncs perquè ella va ser una de les protagonistes ara fa 3 temporades del primer programa que dedicàvem a Casa Babilon a artistes amb menys de 1.000 oients mensuals.
1: El programa d'avui, el tercer que fem d'aquest estil, i repassarem algunes de les propostes més interessants de casa nostra, intentant donar el màxim d'informació que puguem, ja que moltes vegades els perfils dels artistes més emergents no donen cap informació.
0: No és el cas de la parella de Mataró, Guiada i Sanky, que a principis d'abril van publicar el seu segon single conjunt. Es titula Guaita i parla d'un amor que es manté viu amb el pas del temps. Urban pop a tope dels guanyadors de la 5a edició del Què lo que...

0: Continuem amb aquest programa dedicat a les bandes amb menys de 1.000 oients mensuals que valen la pena escoltar, amb el cantant de Donosti, Beñarranx. Les seves produccions sonen a reggae i a Sound System. Ara fa una mica menys d'un any que no publica res, però a finals del 2023 va publicar un temazo acompanyat de Cocapí, Cowboys del Poble.
1: From long time, from long time.
2: Mendebaldetik zuzenean, Cocapí, Beñarranx.

0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Continuem amb un artista que ens agrada molt a Casa Babilón. De fet, haurà aparegut als tres programes que hem dedicat a artistes amb més de 1.000 oients mensuals que cal descobrir. Es tracta de Black Pinya, del col·lectiu de la Garrotxa Això és Lava. El 2024 va publicar l'EP Black Pinya volum 2, amb temazos com Què està passant. Des d'aquí l'animem a que aviat publiqui música nova.

La setmana passada vàrem començar a escoltar Plan B, el nou disc de la rapera de Sants Pecaos. Avui, que dediquem el programa artistes amb menys de 1.000 oients mensuals, el continuem escoltant. Això és El Pit.

casa en pesos pels rems il·lesos del presagi d'un mal augur. Repartim el pa, repartim el pa. Repartim el pa. No hi haurà entrepà, no hi haurà entrepà. No hi haurà entrepà. Quan tallen la aixeta no hi ha res a fer. Això és mentida, així és la vida quan és filla del carrer. Qui vol serveis socials, ocuparem els bancs. No volem seus de tancs ni tanques que ens barrin el pas. Escolta'm bé, de fer hip-hop jo també en sé. He guanyat en la carrera.

0: boníssima la proposta de la Inara, una de les veus emergents del freestyle en català, que vàrem escoltar fa unes setmanes el 24 Llesques, que va publicar Senyor A. A mitjans de l'any passat, aquesta rapera i freestyler va publicar el disc Freestyle, carregat de hip-hop melòdic, amb passatges més crus i un discurs combatiu. La cançó que hem escoltat era Buscabrega.
1: Seguim amb propostes poc mainstream que recomanem descobrir. El barceloní, el noi de Tona, ha sonat unes quantes vegades aquí a casa Babylon. Ha col·laborat amb Young Rajol, amb Extraño Ways i amb Senyor Chen, entre molts d'altres. Té un LP i dos EPs i ara, el dia abans de Sant Jordi, va publicar el single Chaliponga. Grande!

venga, ni a rosicar d'ells a la merda, els bàndols i el que facin ells. A l'esquerra, un manco, prova de caçar ocells. A la dreta, un grup de ruc robant li passareix. No cola, millor seguir la teva bola. Ja no crec la trola d'haver d'anar cap a escola, tot s'oblida. Et sona Nokia i Motorola. No sé de qui coi parles, no sé qui és Pilar Rahola. Sua-la, com és Elliot. Diuen que sóc mono, però són un estel.

M'ha fet mal fins i tot a mi. Vaya pal, s'han dugut a Naví. Injecteu-li hospital que vagi a dormir. Ja no cal prendre mal ni tampoc acaba d'excepció. Just a shit van tromba, cauen les bombes. Jo et deixo manga com la xaliponga. Just a shit van tromba, cauen les bombes. Mou aquest colazo mentre sonen les bombes. Just a shit van tromba, cauen les bombes. Jo et deixo manga com la xaliponga. Just a shit van tromba, cauen les bombes. Jo et deixo manga. Que follin el boli que suri quan mori. Qui escuri misèria del dèbil no clori. No el vull veure stories ni el pari quan soni. La diosi del tona no accepta mal. Antonis, nah. Aquí espai alliberat, els tinc mig enverenats, amb cinc o sis parejats, són un 20 sobre part el topit jampat, tot sovint sense impunitat, però aquí ningú vol ser un blat, jo no reso per qui mana fotent cops de cap, lo que dic és per qui suma multiplica el pa. Aquesta shit va en tromba.

0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Un artista que val la pena descobrir és el barceloní Giova Fellini. Fa uns mesos el vàrem escoltar amb la Pound Gang a Cla Cla Cla. A principis d'any va tornar a col·laborar amb la Pound Gang, aquesta vegada amb Teu Matuc i Atxa Destral. La cançó es titula Bretant.

més rap de categoria, Lírica de Trobadors, una banda formada l'any 2017 pels MCs Jan, Kobe i Ruba. Des de la Vila de Gràcia aposten per la cultura de hip-hop autogestionat. Ara fa un parell d'anys van publicar el disc Com t'ho diem, amb hits com Fent rimes.

meitat dels meus problemes. L'altra meitat rebentarà l'ecosistema. Putos alternatius, se'ls ha infectat la pena. Ningú se n'enriu, però somriuen amb certa pena. Em falten els números, la marató d'Atenes. En el fons, qui em pot rebatre és el que porto dins la vena. La vida és un teatre, acata de l'estratagema. Hi ha una mental breakdown, el cor no li batega. Getting all this brainwash out, cautela. Em pesa massa, massa, duc els cascos en el lema. C'est la vie, lia-la per aquí, tu monta candela. I don't wanna be un pes for my Cinderella. Vitalera, de fer fris davant les cristaleres. Aquesta merda era evasió i avui són cinc carreres. Quin percal, pinta i vinga, pinta mil maneres.

0: matem el drac, l'assassinem. Un altre xust al sol de la vorera. Com seguim així, això rebenta. Està plorant la terra, productes vestits d'hortera. Somien tenir una ranxera, omplint pit sense sentit i espera. Encara surten amb la seva i parlen de respecte. I allà on van generen conflicte amb els meus, lluitant pel somni que tenim en comú. We don't want to be like you.
1: Jo sóc més d'arrencar-me la crosta i de que sangui la cosa, de matar el drac i que neixi la rosa, d'enfrontar-me al monstre, ofegar-lo amb la bossa. Tots els dies són iguals. Say mo, say mo. I was born 1994.

0: Fotrem les teves cares contra les voreres. No patiu, només són sangoneres.
1: Porto faringa de Bucarest, per qui busca trincar més. 97 amb Antex, matxacant el contactless. Una ampolla JB, mirant combats de UFC, que és el millor de BCN, fill de puta, jo que sé. Fumant la criptonita, ni t'explico com la vida. Mai hem sigut de vida, això està guanyat quan l'àrbit pita. Ocupar la meridiana i retornar la patxamama, posar-se cap de setmana com Juanito Valderrama.

0: dansen sobre el pan, que hi ha sota les mulleres.
1: Que bo que és el raper del Vallès, Tex-Mex. A l'abril va publicar un discàs titulat La vida és ara, on hi trobem, entre d'altres perles, aquest 23 d'abril que acabem d'escoltar amb la col·labo de 97.11.
2: Un altre artista que hem escoltat sovint a Casa Babilón és La Neixa. Va publicar el seu últim disc Presidenta de Catalunya a finals de l'any passat. Escoltem la cançó 3B amb l'artista menorquina Malànima.

0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: I una altra veu de dona que cal destacar és la de la mallorquina Xisca. Avui publica el disc Dolenties, que converteix l'expressió emocional i política en un eix central, posant el focus en les vivències de dones i dissidències sexuals i de gènere. Les noves cançons es mouen entre la música urbana i l'electrònica bastant canyera. El comencem a escoltar en aquest Casa Babilón dedicat a artistes amb menys de 1.000 oients mensuals, que t'encantarà descobrir com ara el temazo Reina.

0: gas a Babylon a ICAT.
1: Seguim amb un temacle titulat Pascu i Sensi, que trobem a Retrotopia, el cinquè disc dels valencians Sociologia Animal, una aposta pel rap dur i crític amb una lírica esmolada que combina castellà i català, plena de jocs de paraules i recursos propis del hip-hop més clàssic. La veritat és que ens encanten.

0: en la movida.
1: La millor música urbana dels països catalans a Casa Babilon.
0: Fidels a l'RPA.
1: Amb Marc Isern i Rubén Sierra.

sonen campanes a l'aire, les 8 de la matinada. La festa s'acaba, el sol que ens atrapa, ulleres sortint de la plaça. I busco la ruta que ens porti a bon port, la gent s'acumula davant del vent forn. Tu i jo som aquí pel destí o per la sort, la nit s'ha fet curta, ara. Papallones a la panxa.

0: Que petin els ploms, la cançó de l'estiu de 2025 de Calavera, un grup andrallenc de rap combatiu que porta el discurs crític directament al terreny de la festa.
1: I més rap amb missatge. A mitjans de febrer, els barcelonins LKR van publicar el seu segon disc titulat Bala Vençuda. I com amb el seu primer disc, La Por de Déu, és una grandiosa col·lecció de cançons. Tenen un centenar d'oients mensuals, però si pareu bé l'orella, segur que ajudareu a que augmenti aquest número. Escoltem Ricochet, amb la col·labo de Pur Tràmit.
2: Tu vols que el delíric se't posi en cartera, jo vull que el deliri em faci gran, com Dalia Figueres, a prop dels 40, amb aquests punts puc salvar-me primera. Som quadres lluïna, la primera, sol, davant del perill i no era Gary Cooper. Al barri parlen de consum i no entren al súper. Fulles de càlcul o fulles del cúter i menys cap cut i looks del footlooker. En rap sóc el teu úter, però no sóc ta mare. I no vaig canviar, però no sóc ta mare. Diferents versions com la tarara, ja va la vençuda quan dispara. On queda el teu disc ara? No hi ha pastís, el joc de la galeta. Tira'm un disc i hauràs de fer les maletes. No serà un bon dia ni escoltant los planetes. Sou coloms envejant auranetes. What up?
3: Vull disparar una altra.
4: Estic en contra de les armes, jo apunto maneres. Només comença la segona i ja demaneu l'hora. A la tercera va la bona, traçant joies. Sé que arribarà l'impacte, m'he currat la trajectòria. Més d'un es mou per interès, jo pel que tinc entès. Lo seu és tan cuida els detalls com Pilarín Vallès. Cada rima pot semblar-te un malentès, però cada dia veig pilotes, això sembla l'esport 3. Tot apunta que sóc l'indicat, trec barres a un disparat, lo té un disbarat. Estic sortint del curro i el món oposat. Més tard baixo a l'estudi amb el Pur i el món oposat i corro de veritat. Flaixos de radar em delaten. Obro la llauna i no et parlo d'una navalla. Del parc de Sant Jordi al Palau només hi ha una valla. Encara us falten anys per demanar xuta la falta.
5: Yeah, m'ha tocat jugar-me-la amb un 3-6. Millor no t'estressis, per molt que no m'entenguis. Mantinguem les distàncies com el Brexit. No trobes l'èxit, almenys un rotllo fish and chips. Discernint el que em convé i el que no. Ojo, no us trobeu amb neu al peu del canó. Shit, ja em sé les confics per gravar-me. No tens confi per gravar-me, resseguint la barra com un barman. Compenso l'ansietat amb la nostàlgia. Incompressos, compressos de la màgia. No estava per l'aula si van donar calma. Ara la pauta és empaitar-la amb les paraules. Si canto anomalies, is for all my real. Descanvio les manies per papers dels liles. Avui ho faig amb el Pur i el rima. Remat en versos, tornem al punt de partida.
3: Yeah. Això d'apuntat cada va tan bé, però vull disparar un altre.

Una altra joiassa de rap de la Terra, que ja vàrem escoltar fa un parell de setmanes. Es tracta de Banks, que al març va publicar 8 mesos sense carnet. Avui toca Punta Cana, amb col·labo de Llum Rovelló. De debò que aquest disco és una...

Param sin tu bona nit. No som pelitxorres, painto. Aquí ho painto. Tot se m'acumula molt de cop. Fuck. Ni barter ni guas del puto font. Vaig de pantarrón, no canvio de cops. Fuck. A la platja, mares, menca a prop. Com fan la barema, celebro que estem de festa. Cada mà no es trenca, es trenca tot. Bona vida, prop de Tor i Mataró. El propi català sona de putíssim foc.

decir lo que vais a hacer, lo que vol dir. Estic comparant una cosa que vol dir lo que és el fum. Com a figura... Vale, hòstia. Vale, sí, el fum... Joder, que fa calor i ara passen... Em suen més els ous que van. Hòstia puta, dona... Perquè si no mata, valo, vale?

0: com portes l'arcada.
1: Casa Babilon.
2: La Isen Carlos publicarà el dia 22 de maig el seu nou EP, Sol Solet, un treball una mica més lluminós de l'habitual que fusiona electrònica contemporània amb ritmes llatins com la bachata, el funk i la cúmbia. Avui en primícia a Casa Babilon podrem escoltar Guajira, la primera cançó del treball, la que obre la porta a un univers sonor vibrant i ple de groove on conviuen sintetitzadors, producció digital i patrons orgànics pensats, sobretot, per fer moure el cos.

0: Tanquem el programa d'avui amb el col·lectiu d'MCs de Castellà del Vallès, Opció 37, Udot MC Trencada i Viet l'any 2024 van publicar l'EP Ritual i No Rutina, amb hits com Anant i Nant.
1: I si se t'ha fet curt, recorda que ens retrobarem a l'antena d'ICAT divendres vinent de 8 a 9 del vespre. I si no pots esperar tant, doncs trobes tots els Casa Babilons a 3cat.cat i a l'aplicació d'ICAT. Agraïm a Sam Silva, que ens ha acompanyat des del control, i us enviem una abraçada molt forta per tothom. Per fins divendres!
0: Adéu!

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: ICAT Party, ja és cap de setmana, ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy.

0: Escoltes ICAT.
1: He buscat moltes solteres d'aquí i d'allà, però no t'he trobat. Diuen que ja no estàs amb aquell cabron.

altra. Això és mentida, jo sóc la versió oficial, ella és la beta. Jo vull mal que estava, se li ha caigut la careta. Només amb tu vaig tu, després està la la zeta. Donava tant amb roba com amb la roba treta. Convido cubalitos perquè avui toques allà a la discoteca, tu saps.

boig, boig com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

Wake up little BG. Compte amb fa pal aquesta body me la porta fluixa al prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em cofrin procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i sale en front.

0: Cat Party. A ICAT ja estem de festa.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

Gracias mama, vis que en un cap de semana faig el que em dona la gana. No mossegues la mate que dona de menjar, perquè m'aguantaria més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vinga plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialifados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: ¡Gabriel y Paco Amoroso!

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el pots treure. Divertit, un fueguito? No, és divertit, un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: ICAT Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el